0: Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate.
1: Onda Cero Catalunya.
2: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Seguim a Nits de Ràdio i estàvem avui a la tertúlia dels Dimacraus parlant d'impostos i tot això ha vingut perquè, clar, veníem d'una notícia que deia que el govern espanyol doncs havia decidit que com que havien augmentat molt els casos, les malalties per transmissió sexual, doncs que la gent havia de fer servir preservatius. I per fomentar l'ús dels preservatius entre els joves, en deia, crec recordar, entre 18 i 22 anys, doncs que els hi regalaria una caixa de preservatius al mes. Això és com allò de diuen quan et deien que

0: caben no sé quantes persones per cada d'això, i dic, algú té el doble que jo, perquè jo no en tenia sí, cap de parella.
1: Sí, bueno, pollastres, no?
0: Sí, exacte. Doncs el tema és aquest, no? De dir, escolti, jo, si sóc un jove que fa 3 mesos que no... que no trobo d'allò, que no saco a passar la nútria, com diu el clàssic, doncs què faig amb aquestes caixes? Perquè si no les necessito, oi? Perquè, bueno, doncs sempre hi ha...
2: Acabaran a Wallapop.
0: Acabaran a Wallapop. Aquest és el tema. Aquest és el tema. Aquí és on anava. Això acabarà a Wallapop per falta d'uso. Saps què vull dir? Perquè... Bueno, i el tema quin és? Que al final el que sembla amb això és que ¿qué colega es Pedro Sánchez que nos regala preservativos? Clar, no, escolti, que això no ho paga el Pedro Sánchez, que això ho paguem amb impostos tots els ciutadans. I això és el que jo crec, que hi ha vegades que no s'acaba d'entendre bé. Que les coses no és perquè han caigut de cop i volta, hi ha un dia que plouen monedes d'or, sinó que la despesa molt cop és fins i tot despesa pública per sobre del que hi ha als pressupostos d'endeutament, que algú haurà de pagar, i són els contribuents, és la gent que treballa. I aquí hi ha molta gent que no treballa. I de moment ja m'explicareu com pagarem tota aquesta festa. O sigui que...
2: Però a mi hi ha coses d'aquestes que tindrem aquest problema, però hi ha coses que em treuen de polleguera quan penso en la manera com es fan aquest tipus de mesures populistes per comprar vots. Mm-hmm. I és, perquè has de regalar els preservatius quan en la venda els estàs carregant amb un 4% d'IVA?
0: Per exemple.
2: Per què no cobres un 0% d'IVA?
0: Per exemple. No.
2: I això ho podem aplicar a aquesta mesura... a mesures d'higiene femenina, com en el seu moment quan es van regalar les copes menstruals i companyia, i a tantes i tantes coses. Tenim un problema d'habitatge, però l'habitatge es continua gravant amb IVA, la compra del primer habitatge. Per què no eliminem l'IVA de la compra del primer habitatge perquè els joves puguin accedir-hi? No, és que són mesures, al final, sempre populistes, en les quals hi ha possibilitats darrere de fer coses reals i de beneficiar no només a un sector de la població, a tothom. El tema de l'IVA del primer habitatge beneficiaria no només els joves, perquè sempre, tornem una altra vegada, mesures a partir de quan arriben a una determinada edat, fins a una determinada edat, l'IVA és reduït en la compra del primer habitatge. I la gent de 40 anys que necessita comprar-se un habitatge...
0: I que no ha pogut fins llavors, perquè no estava treballant, o perquè ha estat estudiant, o pel que sigui.
1: No, perquè moltes vegades estalviar per tenir una entrada...
0: Efectivament.
1: I demanar menys hipoteca...
0: Sí.
1: És complicat.
0: Que ara mateix ja, quan has d'estalviar tant per una entrada, que ja tens entrades, però de veritat. O sigui, entrades, saps? Vull dir, una alopècia potent, perquè ja vas a demanar el primer habitatge igual amb 50 anys. Llavors, clar, vas al banc i dius, escolti, quants anys em dona d'allò? Quina edat té? Doncs, clar, fes càlculs, no? Diu, pues, tot això m'haurà de pagar en 7 mesos. No. Clar, és que al final és
2: aquí. Hi ha les mesures. L'habitatge de lloguer, un gran tenidor que sigui una empresa, ha de carregar IVA.
1: Sí.
2: Perquè no es posa un IVA zero.
1: Clar.
2: Si, en definitiva, aquella empresa, l'IVA, serà un IVA que recaptarà i ingressarà a Hisenda.
0: Això està clar.
2: Perquè no posem un IVA zero.
0: Sí. No, és d'aquelles coses que bé, que és complicat. És complicat.
1: És sangrar a la gent que estem treballant.
0: Sí.
1: Que és per tot arreu, perquè el tema de l'impost aquest metropolità, de transport, no sé si en recordeu, fa uns anys la gent es va negar. Aquí a la zona del Baix Llobregat, que és on jo visc, es va negar a pagar. Bueno, al final res, no van aplicar la demora i els impostos, tot això, però vam tenir que pagar-ho. I molta gent deia, és que jo no vaig amb transport públic, jo pago l'impost de circulació, l'impost de la ciutat on jo visc, que és on tinc el cotxe, per anar amb un altre lloc. Si vaig i pago un pàrquing, també estic pagant una altra vegada, no? Mm.

0: Vull dir que al final els impostos els pagues per tot arreu.
1: Sí, sí, està clar.
0: Tot ens salva.
1: Però mira, jo us donaré una notícia que en un principi us hagués alarmat, però jo crec que davant d'això us tranquil·litzarà. Qui és pensar que possiblement no haurem

0: jogando Miami. Futebol da Miami.
1: E eu vi os jogadores nitidamente
0: sendo jogadores?
1: Carregado pela primeira nave que chegava.
0: A primeira nave arrivará.
1: Eu estava dentro dessa nave.
0: Aí assumia que estava dentro da nave.
1: Chegava a nave mãe, uma nave muito maior. Sim.
0: Depois venia uma nau mais grande, milhares de pessoas que elas regressaram no campo de futebol.
1: Muito muito choro, muita lágrima, sofrimento.
0: Muita gente patina.
1: Eu vou falar com vocês que eu estou muito apavorada.
0: Está mal ajustada.
1: Assim, eu, a segunda vez que eu estou sonhando de novo com isso.
0: Que eu sumia.
1: E eles falando que dia 24,
0: dia 24
1: algo muito ruim está para acontecer.
0: 24 de junho.
1: Esse jogo, esse campo de futebol em Miami, nos Estados Unidos.
2: Para Sant Joan.
0: Perquè Sant Joan, perquè Sant Joan, atenció, atenció, perquè estem en aquests
2: aprofiteu
0: moments...
2: Aprofiteu la rebella,
0: sí, sí.
2: Que això s'acaba.
0: Això s'acaba. En aquests moments podem avançar que, segons ens ha dit una vident brasilera, no sabem si familiar de Marcelinho, de la família Marcelinho, si sembla, ves que no sigui família. No, si sembla la dona del Marcelinho, sí. No el Marcelinho, vull dir, no té bigoti aquesta senyora. El dia 24, el partit de futbol que hi hagi a Miami, doncs hi hauria una nau, una nave alienígena que es plantaria allà al mig i començaria a segrestar jugadors i el públic assistent a aquell partit.
2: Ai, però això és molt UV.
0: Sí, home, totalment.
2: Em recorda UV.
0: Sí, sí, totalment, totalment. El que passa és que, clar, allà venien en son de padre, després que et posaven al congelador i et menjaven a trossos. Però sí. En principi venien a bones, aquí no. Aquí diu que començaran a segrestar gent ja directament. I això el dia 24, per tant, guardeu una mica de munició de la revetlla. No cremeu tots els petardos perquè els podeu necessitar per defensar-vos d'això. Bueno, amb no anar a Miami, saps? Vull dir, en veure el partit per la tele, en principi no hi ha problema. No, no hi hauria la...
3: Jo, des de luego, no tinc pensat, però ja n'hi penso, ara.
0: No, t'ho imagina't, surt per una pasta. Vas a Miami a veure el partit de futbol i a sobre no pots acabar de veure'l perquè se t'enduen els alienígenes. És que, clar, només faltaria això. És que és molt fort, home.
2: Bueno, estan una mica alienats al Brasil veient la notícia que ha recorregut xarxes l'últim cap de setmana d'aquesta noia que anava a fer puenting.
0: Ah, sí.
2: I la van llançar com si fos Superman, una mica, sense haver-la lligat.
0: Horrible, horrible aquest cas, que a més al principi hi havia qui es plantejava si era una IA, perquè clar, ara dubtes de seguida de tot, de si és cert o no, no, però sí, sí, realment han enterrat aquesta persona, una jove de 21 anys, que era una noia de... Bueno, treballava en un gimnàs, per tant ja s'entén que li anaven aquest tipus d'emocions, que podia ser, però que l'equip que s'encarregava d'això no era ni tan sols un equip oficial professional, sinó que era una gent que organitzava aquests salts. Per tant, que poc valorem la vida, em sembla a mi, perquè avui en dia ja és una... Ja és una bogeria tot, i com que ja ho veus de diferents versions, ja no saps què passa a la cosa. Jo, per si les mosques, en general, no m'he volgut llançar mai, saps?
2: No.
0: De cap pont ni de cap història d'aquestes.
3: No, jo ja
0: crec
3: que una sensació meravellosa.
0: Sí, a mi, jo, sí, jo m'ho crec.
2: David, per cert, no ens has explicat, ara que parlem d'emocions de risc, el teu ascensor ja hi has pujat?
0: L'ascensor... Ja funciona.
3: Hombre!
4: Bravo!
3: Bravo!
0: Sí, senyor. M'he acabat la música i tot de l'emoció, Sí, sí, sí. Ja funciona.
2: Ha arribat més o menys igual, pràcticament a l'hora que la Sagrada Família, amb la benedicció de
0: La benedicció de la Torre va ser un dimecres, no? Jo el dijous de la setmana passada, part de dimecres, o sigui dijous, estrenava l'ascensor.
2: No va venir. Inaugural.
0: Sí, el viatge inaugural no vaig voler anar, i això jo que era president de la comunitat, però vaig dir, no puc, tinc l'agenda molt plena. Feu vosaltres i ja em dieu què tal. I no, vaig veure que la cosa va començar a funcionar. Clar, és molt petit, només hi caben 180 quilos, per tant, bueno, és qüestió de comprar, però el just.
3: Teniu una bàscula o què? Allà
0: hi ha una bàscula, A més, pita, Sí, perquè van intentar pujar dos i cop i volta va començar allò a pitar, la cosa, O sigui que sí, té un comptador i educadament, això sí, et diu...

0: Bueno, em sap greu dir, però vostè pesa més de 180 quilos. Bé, clar, ho ha de dir d'alguna manera,
1: Clar, sí,
0: escolti,
1: sí.
0: Vostè no pot... Ja diu vostès, ja imagina que hi ha més d'una persona, però t'avisa, sí, sí.
2: Ara m'has fet recordar... una anècdota d'un jefe que vaig tenir...
0: A veure...
2: Bastant voluminós.
0: Val.
2: Que va anar al banc, hi havia... Banc Santander, concretament, que tenien... tu havies de pulsar un botó, entraves com en una mena de càpsula i s'obria una segona porta. Era allò que, teòricament, era per escanejar-te que no portessis metalls, ni pistoles, ni coses d'aquestes.
0: Sí.
2: Doncs va entrar, es va tancar la porta de darrere, i llavors es va sentir una veu automàticament que va dir «Passen d'uno en uno, por favor».
0: Ostres, tu, imagina't.
2: Sí.
0: Bueno, aquestes...
1: Jo me'n recordo d'això, d'una vegada haver anat a un... Em sembla que era un banc de Santander, sí, que entraves en un espai rodó, que les portes es tancaven
0: de
1: darrere,
0: sí,
1: i s'obrien les de davant, sí.
0: Doncs t'ho imagina't, el tema aquest.
1: I com ho va solucionar?
2: Va picar, suposo.
0: Suposo que l'havien...
2: Jo no hi era. Una companya de feina sí que hi era... Sí. I li va agafar un atac de riure.
0: Home, clar, diu, passen d'un en un, no? Diu,
2: i va arribar a l'oficina rient.
0: Home,
2: i explicant-nos l'anècdota a tothom.
0: És que, clar, t'he imaginat com anava la cosa. Home, jo d'aquí, el que sí us he de saber, clar, tants anys pujant tots els pisos i tal, el primer cop que el fas servir, tens una sensació que has entrat en una dimensió, en una altra dimensió, saps? Perquè de cop i volta estàs al pis de baix, no?, i de cop i volta estàs al pis de dalt i dius, com pot ser, saps? Si mai... clar, no... Sembla que sigui... És la màgia. El que passa és que a mi la sensació que em va generar és un tema que a més us volia treure, perquè a més ja ho vam viure quan la pandèmia, que és que quan un té una dificultat, per exemple, durant la pandèmia, la dificultat que teníem era haver d'anar constantment amb mascareta, tot arreu, amb el que jo costava, amb que el poc que duraven, que tal, les havies d'anar canviant o netejant, i a l'engorro, a l'ofec que suposava, deies, ostres, el dia, tu imagina't si un dia ja podem deixar de fer-la servir. Les vam deixar de fer servir i ja com si mai hagués passat, pensàvem que ja no ens donarien petons i la gent es segueix besuquejant com si no hi hagués, com si no hubiese mañana, la gent es segueix abraçant, no es renta les mans ningú a més de dos segons.
1: Bueno, les mans ja han passat a la història.
0: Doncs a mi el que m'ha passat amb l'ascensor és que en una setmana que fa que el faig servir, em sembla que sempre ha estat ja. És a dir, t'acostumes a lo bo molt ràpidament. I fa que t'oblidis immediatament. Això segur que ho heu experimentat quan he tingut diversos dies, no?, un mal de queixal.
2: Sí.
0: Que dius, ostres, és que no vale la pena seguir viviendo, saps què vull dir, tal? I dius, ostres, el dia que no d'allò, ja veuràs. I quan ja se't passa el mal, com si no mai l'haguessis tingut.
1: Sí.
0: És així. Perquè, clar, quan tens una dificultat és que se't fa, t'impossibilita, no? Però, clar, ja m'ho has superat, saps? Que això suposo que és bo des d'un punt de vista adaptatiu.
1: A la nova situació.
0: Sí, sí.
2: Però... Això és el que passa a l'endemà d'haver begut i tenir ressaca.
0: Sí, sí,
2: mai més!
0: Mai més! Vinga, sa copita!
2: I això s'oblida.
0: Sí. Vamos, una ronda de chupitos. Totalment d'acord, que és allò que dius, ja està, mai més... No, això. Jo us he de dir que ja fa molts anys que he complert lo de mai més i no, ja no tinc ressaques, però sí que és veritat que és exactament això. Dius, no, si me'n surto d'aquesta... Perquè algú que ha estat amb una ressaca d'allò fortes, dius, si me'n surto d'aquesta, ja veuràs, no veuré mai més, fins al cap de setmana següent. No?
1: Sí.
0: Hi ha algú en algun moment...
2: Això em passa també a mi amb tots els aliments que no puc menjar per les intoleràncies.
0: Però, clar,
2: mai més, ja no tornaré. I torno a caure.
0: És normal.
1: Això passa, sí que és veritat, sí.
0: És normal.
1: Amb el tema de l'alimentació a mi també em passa,
0: sí, sí.
1: David.
0: No, és que a veure, a qui no li va gustar, doncs el que sigui, no?
1: Un panellet... A nadie l'amarga un dulce, no? Com
0: clar, exactament. Però és molt curiós això, no?, de com ens acostumem de seguida a lo bo, i al contrari, fa que et sembla que sempre ha sigut així, no? Jo sempre explico un estudi, perquè és que a més és així, se'n diu a l'estudi del Monopoli, que el van fer a uns investigadors, un equip de psicologia, que ficava a una gent a jugar I hi havia dos dels quatre participants que sortien amb avantatge, és a dir, que tenien, doncs jo què sé, 200.000 dòlars més per comprar, no?, les cases quan queien al carrer que tocava. A la que al principi, doncs clar, de seguida podien anar comprant molt més que els altres jugadors, però quan arribaven al final de la partida, en la que sempre guanyaven els que havien sortit amb més avantatge, sempre, val?, en molts casos, quan els entrevistaven, quan els encastaven, consideraven que havien guanyat perquè havien jugat millor. És a dir, l'avantatge ja l'havien oblidat molt ràpid. El que al principi era, ai, que bé, perquè mira que bé que tinc, puc comprar més, després era, no, jo estic jugant molt bé. És a dir, que ens acostumem ràpid a lo bo, però fins i tot donant-ho per fet, donant-ho per assimilat, bueno, donant-ho per guanyat.
1: Té aquesta neuroplasticitat que ens ajuda a adaptar-nos.
0: Sí, però aquí no és tant que t'adaptis com que t'autoassumeixis el que ho estàs fent bé. És a dir, ja. el que va amb avantatge considera que s'ho ha guanyat. Sigui justament o injustament. I això passa molt, no? És així, si algú doncs està fent cua i de cop i volta doncs se'n van uns quants i avances i després venen, no, tu t'has guanyat estar més endavant, no? Sí. Doncs hi ha certes coses que quan pel que sigui ens beneficiem, o per exemple algú li ha tocat la loteria, i al cap d'un temps pensarà que ell ha tingut millor, ha fet millor economia, o sigui que ha gestionat millor els diners que tu. El millor gestionat els millors de tu perquè li han tocat 50.000 euros que tu no tenies, o 100.000 o 200.000.
1: Això, home, clar.
0: És a dir, potser no ho ha gestionat malament, però no té més mèrit que una altra persona. I acostumem a donar consells. Des de la nostra avantatge, doncs acostumem a donar consells, simplement perquè a nosaltres ens ha anat bé o tenim una sort natural, no? És com si jo digués a tothom, doncs hauries de comunicar millor, que és molt fàcil. No, escolti, jo m'he dedicat tota la vida, per tant, és normal mal que se'm doni millor. Se'm donen pitjor altres coses, però vull dir que qui té més facilitat per una cosa, considera que qui no ho té, aquesta capacitat, doncs sap menys que ell. No, és que potser aquella persona no s'hi ha dedicat o no té el talent i per tant és normal que li costi, no?
1: Clar, les qualitats no són les mateixes de cada persona.
0: Bueno, però pretendim a pensar que en les coses que sí que se'ns donen bé, que si els altres no ho fan bé, és de mèrit seu.
1: Exacte, sí.
0: I això no sempre és així.
1: No és correcte.
0: Sí, però bueno. Però en fi, són les coses aquestes que ens agrada comentar, perquè al final, doncs, la vida està plena, pleníssima d'injustícies, això és evidentíssim, i al final sempre et queda, doncs, la d'això d'intentar analitzar-ho, no necessàriament perquè et surti millor el proper cop, però sí perquè és un fet doncs, de veure les dificultats que hi ha al món, i és el que dèiem abans, que vull dir que entenem que el jovent ho té difícil, que la gent gran ho té difícil, que la gent del mig ho té difícil, però el que és veritat és que no crec que ningú ho tingui fàcil a dia d'avui. Doncs, com que ningú ho té fàcil, s'ha de mirar de quines necessitats té cada grup d'edat i pensar una mica millor. Jo crec que d'alguna manera no podem tenir gent a la que no se l'ajudi pel fet de que tingui una determinada edat o segons què, no? Com explicàvem abans, a dir, escolti, llavors a mi perquè estic al mig ningú m'ajuda. Però, i si em va malament, que m'ajudaran? Depèn, no? Perquè no tindràs l'ajuda de ser jove o no tindràs encara l'ajuda de ser gran. És molt complicat, eh? Quan a algú no li va bé a mitjana edat és molt més difícil que quan a algú no li va bé sent jove o ja està en edat en què, no tothom, però si ha pogut anar... De fet, de l'estudi aquest que deia el Pere Estupinyà, precisament parlava de que quan hi ha aquest ball, no?, aquest pou entre els 40 i 55 anys, es referia a la gran majoria de gent, que hi ha gent que, evidentment, als 55 encara no té la vida solucionada i aquests ho segueixen passant malament. Vull dir que no tothom, però si la vida ha anat més o menys bé... Doncs a partir dels 55 doncs pots començar a tenir més temps i això és interessant. Però bé, ens agrada sempre...
1: Era el que deia, o sigui, el que deia era l'Einstein, que deia que la vida és com una bicicleta que has de mantenir... Com era? Espera't un segon. La vida és com una bicicleta, per mantenir l'equilibri deus seguir endavant, no?
0: Bueno...

0: Pot ser, i vigilar els semàfors, que això jo crec que l'Einstein no ho va dir, perquè potser no, aquella època no passava tant així.
1: Exactament, però ara ho sé, sí.
2: Para mantener, la vida és com una bicicleta, para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote.
0: Totalment. El que passa és que l'Einstein no havia vist el tema dels patinets, els semàfors i tot això,
1: No vivia, en aquella època no tenia tot això.
0: Exactament, que si no hagués dit, però respetando las normas de circulación, que això li va faltar dir que hagués quedat bé, però doncs així encara ho podríem posar com a pòster a algunes parets del jovent que li aniria... I el no jovent, aquí no és tema d'edat, és tema de responsabilitats.
1: Però l'esperança, bueno, ja aquí podríem entrar en un tema ja molt... L'esperança i la resiliència, no? Podríem entrar en un tema... És complicat, el tema de les edats, això que tu deies, que les edats... Tothom ha d'estar a l'edat apropiada, o sigui, no apropiada, sinó a cada edat hauria de tenir una... cobertes una sèrie de, no sé si dir-li, necessitats o condicions de gaudir, de plaer, no? Doncs gaudeixo viatjant i no tinc que preocupar-me si tinc que pagar o no el viatge, no? Per exemple, el que dèiem abans, no?
0: Sí, sí.
1: Ah, això és una utopia, evidentment, no? Però no estaria malament.
0: És complicat, és complicat, i és evident que totes les situacions, doncs bé, hi ha gent que li van millor les coses, hi ha gent que no li va tan bé, i doncs clar, sempre és molt complicat el poder gestionar, bé, cadascú doncs, té les seves dificultats, evidentment, sí, sí.
1: Clar, les persones diuen, i per què a aquesta persona li va bé i a mi no em va bé, no?
0: Sí, sí, exactament.
1: Aquesta injustícia de la vida, no? Perquè la vida és injusta, al final.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè tothom intenta que li vagi bé, que tothom intenta tenir pues, una casa, tenir una vida més o menys còmoda, una vida més o menys que tingui cobertes pues, la piràmide de Maslow, no?
0: Sí, sí, sí, totalment. Però clar, el problema també és cert que a mida un va tenir doncs més... va solucionant coses, es va complicant més la vida per altres bandes. És a dir, que sempre és allò de que a més temps doncs, t'entren unes noves obligacions, unes noves responsabilitats, i sempre és...
1: Les necessitats, entre cometes, noves.
0: Exactament, exactament. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
1: El que dius, home, ja, per exemple, ara després tu no podries, o sigui, no podries viure sense l'ascensor. No viure. Viuries, clar que sí, però tothom ens adaptem i ja està, no? Però ja una vegada t'has adaptat a això, costa molt. No?
0: Sí, sí. No, és totalment... És totalment així. En fi, anem acabant la...
1: Que aquest ascensor també ha pagat impostos.
0: Mare meva, ja us ho explicaré un dia amb calma. Sí, sí.
1: Sí o no?
0: Bueno, les derrames, jo t'explicaré les derrames,
1: Les derrames, que a vegades les derrames són...
0: Sí, jo m'estic derramant des de fa...
1: Catarates,
0: Des de fa molts anys m'estic derramant de mica en mica, o sigui que...
1: Són
0: bueno,
1: catarates del Niàgara.
0: Són catarates del Niàgara, totalment, és un salt d'aigua. Doncs a mi, hem d'anar acabant amb les coses de la doctora Marta González Peláez. Tens coses avui, Marta?
1: Sí, ja tinc diverses coses, aviam, espera't un segon.
0: Espera, David, que t'ho ha de dir quantes té.
1: Sí, hi ha dues coses que són bastant curioses.
0: Doncs endavant, David, jo crec que està...
2: A Nits de Ràdio som com una bicicleta. I per mantenir els oients desperts, ens seguim movent amb dues coses que ens porta la doctora Marta González Peláez.
1: Gràcies.
0: Sí. Anem avançant amb la bicicleta. Avançant la bicicleta. Molt bé, doncs vinga, endavant. Sí, sí, sí.
1: Sense pensar en el dia 24,
0: Sí, no, bueno, penseu que si esteu veient un partit de futbol, en qualsevol moment us podeu despertar a una altra banda del món, sí, sí.
2: Sobretot el 23, a gaudir molt la revetlla.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: un cas.
0: Exactament.
2: I que allò no es quiten lo bailao, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De que no saps mai, de quin alienígena et pot segrestar el dia següent, Doncs sí, sí, endavant. Doncs endavant, Marta.
1: Mira, volia parlar d'una curiositat, d'un aliment que és molt curiós, que és el ketchup.
0: Sí.
1: Que, bueno, que no va començar com a un complement o un condiment alimentari, sinó que era una medicina al segle XIX. No era el condiment sinó que com el que ho coneixem avui, sinó que era un remei casolà per diverses malalties.

0: Aquesta dada curiosa ens mostra com les percepcions sobre els aliments i les seves propietats han canviat amb el temps. El ketchup com a medicina del segle XIX pues, era considerat més que un simple condiment que li atribuïm propietats medicinals, intentant, inventat per un metge estadounidenc, se li atribuïa les propietats medicinals de, per problemes de digestius, no? I altres mals de l'aparell digestiu en general. Ja que parlem de, dels gasos i de tot això, bueno, pues això està una mica sempre relacionat. Llavors, John Cooker Bennett, que era l'inventor d'aquest peculiar remei...
1: Cuiner, pues, no?
2: Sí, home, cuiner. Jo crec que sí, sí, sí, sí, sí.
1: Cooker?
2: Home, el Cooker es dedicava a la cooking, si tant.
0: Bueno, doncs pues va ser venut, en principi, amb unes píndoles i després es va convertir en un suplement de salut com una, mica, una mena de xarop una mica espès, no? I la idea d'utilitzar això com a medicina, reflectint la creativitat i l'experimentació, va caracteritzar aquesta substància, que bueno, no li deien ni medicina ni complement alimentari, no, perquè satisfeia l'aparell digestiu. La gent menjava amb qualsevol menjar una mica fort i li afegia el ketchup.
2: Imagina't.
0: I li deixava la digestió, la feia molt més millor.
2: Veus? Imagina't, eh?
1: Ostres, que curiós que servís per fer millor la digestió.
0: Sí.
1: El que avui prendríem això, doncs, un Almax, en aquella època es prenien un ketchup.
0: Clar. I, a més, que mira que moltes vegades dius això, el ketchup no m'agrada, bueno, perquè, clar, potser també perquè li han anat posant condiments que potser pues, no són els que en principi...
2: Ja t'entenc, ha anat evolucionant la fórmula, eh? Que ha anat evolucionant la fórmula.
0: Efectivament. Que tot això és com la Coca-Cola també va ser un remei de farmàcia.
2: Total.
0: O sigui que al final tot comença una mica... O també potser que també ho venien una mica com algo prodigiós per el cos humà, no? I això també és interessant.
1: Ostres, estic veient que fins i tot el ketchup el venien com antidiarreic.
0: Sí, imagina't. Clar.
2: Imagina't.
0: Sí.
2: Vés a saber si...
0: Porta moltes espècies.
2: Sí.
0: Jo una vegada vaig fer-ho, eh? Tinc una recepta. El que passa que vaig estar com 4 hores, eh? Tota una tarda fent el ketchup... tomàquet, s'ha de fer com el bany maria... Bueno, és bastant laboriós, eh?
2: Mare meva.
0: Suposo que ara amb aquests robots...
2: Sí.
0: Ho pots fer més fàcil, no? Però...
2: Ja t'entenc, sí. Ah. Un robot de cuina aquesta que et faci el ketchup.
1: Si aneu una mica sueltos,
2: sí.
1: Ja sabeu.
2: Home, tu imagina't un Fortasec. Igual el Fortasec és d'aquí uns anys, és el que al McDonald's et donen el sobret, saps què vull dir?
0: Sí, clar.
2: De, què quiere? Ketchup, quiere Almax, Fortasec, què és el que quiere per al tema aquest, saps què vull dir? Sí, t'imagina't, eh?
0: Efectivament.
1: Ai, estic veient d'on prové el nom.
2: A veure.
1: Prové del xinès, d'un terme xinès. Ketchup.
0: Sí, terme xinès, sí.
1: Ja.
0: Acaba tu de comentar-ho.
1: O sigui... No, és que estava veient això, el nom. Sí. Ketchup.
2: Ketchup, mare
0: ketchup,
2: meva.
0: Clar. El ketchup. Tothom ho diu d'una manera diferent.
2: Sí. I tothom creu que la seva manera és la correcta. És que això ens passa amb tantes
0: també
2: coses...
0: també això és veritat.
2: Sí. Això passa amb tantes coses que la manera com tu... Perquè al final és com tu has viscut el món, no? Llavors, aquí ho expliquem... Bueno, ens ho expliquen els experts molts cops, que la realitat, nosaltres creiem que és una única, perquè nosaltres l'hem vist d'una determinada manera sempre. I això no vol dir que sigui com la veiem, sinó que a vegades... Doncs hi posen l'exemple clar, no?, d'un 6 així corbat, que depèn des d'on el miris, és un 6 o és un 9, no? Hi han coses que no. El color dels semàfors no és relatiu, vull dir, aquest és clar. Però segons quines coses, doncs depèn del punt de vista, depèn de la perspectiva, depèn del doncs el teu condicionat, fins i tot de com tinguis els ulls, no?, perceps la informació... o si escoltes millor els sons o no, tota aquesta cosa canvia la teva percepció sobre el món.

0: Per tant, si tu sempre has escoltat ketchup, doncs diràs que és ketchup, no? I si tu has dit ketchup, doncs serà ketchup, no? És el mateix que el Vicks Vaporub, no? Que aquí diem Vicks Vaporub i serà Vaporub per tota la vida, però és Vaporub. Vull dir, no, no pot ser d'una altra manera.
1: Popeye, el marino.
0: Sí, sí. Popeye, que Popeye vol dir quan, quan tens un ull així mig, mig tancat que no se t'obre, és la manera de dir-ho en anglès, Popeye.
2: Si tu dius Popeye, molta gent diu, com?
0: Sí, sí, no, no, exactament, exactament.
2: Sí. O Michelin.
0: Sí, exacte, bueno, sí, sí. En fi,
1: bueno, com... Croissant.
0: Sí, sí. No, no, exactament. O això és com, per exemple, la mítica escena de Top Gun, quan estan allà... no, Top Gun no, la de... Ai, aquella pel·lícula d'humor de la Segona Guerra Mundial, que, bueno, estan allà a la resistència francesa i van passant pels noms de tota la resistència, van dient Creperie, Croissant... Torre Eiffel, i van dient tots els noms...
1: A Top Secret.
0: A Top Secret, això, Top Secret. A Top Secret van dient tots els noms, i llavors n'hi ha un que li diuen Torre Eiffel o Can-Can o una cosa d'aquestes, i se'l queda mirant i diu, ¿no nos conocemos de algo? I llavors, clar, en el doblatge en castellà no té sentit, perquè en l'anglès, que van dient els noms, però alguns són diferents, quan passen per davant d'aquell li diuen com l'anem, déjà vu. I llavors, com que li diu déjà vu, perquè sona francès, clar, llavors, com que es diu déjà vu, diu, ¿y usted no nos hemos visto antes? Perquè, clar, té sentit perquè es diu déjà vu.
2: Clar.
0: I llavors perd tot el sentit de la traducció. Però és igual, perquè estava tan bé que al final, com tu, no? Si un es diu Café Olé, no? Doncs sí. Aquell personatge ja sempre s'ha de dir d'aquella manera. Per això dic que tot depèn de la percepció de...
2: Un rendezvous.
0: Bueno, mare, exactament.
2: Rendezvous, que és una expressió que s'ha introduït dintre del llenguatge espanyol, és rendezvous.
0: Sí, sí, però cadascú ho diu com...
2: Com li sona.
0: Com li sona o com li sembla. Exactament. Tenies alguna cosa més, Marta, per acabar?
2: Sí, tenia una altra cosa que era... És també relacionat amb la medicina, que és, bueno, l'antiga professió de recollidor de sangoneres.
1: Ostres!
0: Déu-n'hi-do!
2: Sí, que eren, bueno, era un dels oficis més estranys del segle XIX, quan, bueno, milers de persones tenien problemes de salut i que es van deixar, a més, es van deixar amb la vida també els que recollien els pantans, perquè, clar, es recollien en zones on hi havia humitats, eh? I, clar, la gent estava molt ben pagats, sembla ser, però, clar, proveir els hospitals i les farmàcies de sangoneres era algo que, bueno, t'arriscaves perquè, clar, era un ambient molt humit i un ambient, doncs, no gaire sa, per lo que després, bueno, reportava aquests animals, no?, aquests animalons, no? Bueno, doncs, era algo que es va estendre moltíssim i que va ser com una mena de febre de les sangoneres. I a l'Hospital de Sant Thomas de Londres va passar d'utilitzar 1.607 sangoneres en 1815 a més de 50.000 en 1822.
1: Ostres!
2: Perquè, bueno, pues, era també degut als menjars, no? Perquè era una manera d'ajudar a que la gent no tingués la tensió, perquè baixava la tensió sanguínia, el flux de la tensió sanguínia. I, clar, era, no sé si alguna coneixeu alguna persona que li hagin fet una sangonera. Coneixeu algú?
1: No, conec alguna sangonera, però...
0: Sí, exacte.
2: No, sangoneres n'hi ha moltes,
0: eh? Respon aquest nom, però... o aquesta denominació, però no que li hagin aplicat, diguem-ne. Sí, sí, estic d'acord.
2: Això és una... És algú que les sangoneres ja s'aplicaven a l'època de l'Hipòcrates i del Galeno, eh? O sigui que ja és no és una cosa nova, recent, sinó que té molts segles. Però jo tinc un conegut que va anar a la Índia i va tenir un problema i li van ficar, sense dir res,
0: ai, va,
2: una sangonera amb un braç i una altra sangonera amb un altre braç.
0: Ostres! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Però si us pregunto...

0: estaba, perquè jo com ho va dir vaig dir, oh, quin horror.
1: A mi, jo demano que m'amputin ja els dos braços, ja. Mare meva, impressionant.
0: Bueno, llavors, bueno, doncs, ells ho farien als hospitals i a les farmàcies, que és on la gent es proveïa d'aquestes, de les sangoneres. Es guardaven en unes capses, en unes ampolles o en unes mena de caixes així planetes i bueno, doncs es posaven als braços o al cos, perquè a l'esquena, bueno, en fi, a molts punts, els punts adequats, però clar, moltes vegades agafaven i li posaven on ja on queia.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno,
1: doncs,
0: ja sé que no és molt agradable.
1: No, més que res, no, no, al contrari, et dona la tranquil·litat de saber que això ja, bueno, ja no és tan habitual, eh? Així que esperem que mai ens hagin de donar aquesta solució, perquè si no ja dic enterrim ja directament, ja, perquè això no.
0: Bueno, hi havia també companyies que es portaven sangoneres. Per exemple, a Melbourne, pues, hi havia unes empreses que es dedicaven a exportar sangoneres a Anglaterra.
1: Déu-n'hi-do. ¿Qué lleva usted en esa maleta? Mejor no le explico. Sí. Mare meva. Déu-n'hi-do. Doncs això és el que hem pogut aprendre de les sangoneres.
0: Sí. I ja, avui hem parlat del dia del pet, però hi ha un dia de la caca.
2: Ah, mira.
1: Doncs guarda't el dia de la caca per la propera setmana.
0: Que és molt curiós el dia que és el dia de la caca.
1: Doncs la setmana que ve ens parles del dia de la caca, que estarem...
0: I a més com ho celebren, també, és molt curiós.
1: Home, m'imagino que fem pipí, que seria el seu. Doncs la...
0: No,
1: la setmana que ve ens ho explica. La Marta González Peláez, a qui l'agraïm una setmana més que estigui amb nosaltres, i el David Morales, que torna d'aquí una estoneta. Que vagi bé, adeu-siau!
2: Fins després!
0: Adéu, bona matinada a tothom!
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

cada matinada a nits de ràdio fem com un viatge, com un recorregut, com un acompanyament. Us acompanyem en cada un dels viatges que esteu fent. Cadascú, doncs, a vegades és un

0: viatge literal, que diuen ara els joves, perquè esteu, sou transportistes o perquè esteu desplaçant-vos d'un lloc a un altre, d'altres esteu treballant, d'altres simplement és que no podeu dormir i necessiteu que us acompanyem d'alguna manera. I és que hi ha èpoques i també hi ha dies en què un es mou més veloçment, amb més il·lusió, amb més ganes, i n'hi ha d'altres que costen més. I en totes aquestes situacions va bé que ens acompanyi el món del coaching, i ho fem a través, com sempre, d'en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una matinada més.
1: Una matinada més, i ara parlant també el que tu deies, una mica de la il·lusió.
0: Exacte.
1: És a dir, saps el que passa? Que a vegades es parla de que una persona perd el dia sense il·lusió, pot ser motiu perquè no ha passat una bona nit o perquè ja ho arrastra de fa dies.
0: Efectivament. És a dir, una cosa... A veure quina és la conseqüència de quina, no? A veure si no ha passat
1: correcte.
0: Bona nit perquè té coses que li està donant voltes o perquè li està donant voltes a les coses no té una bona nit, no?
1: Sí, jo sempre dic a les persones, sempre els dic una cosa. Dic abans d'anar a dormir n'hi ha que fer els deures.
0: Sí, senyor.
1: Coses que són pendentes, habitualment és el que arrosseguem i el que no es fa, tindrà perda il·lusió i energia, saps? Perquè és molt important... Clar, si tu no tens energia, també va molt lligada a la il·lusió, correcte o no?
0: Mm,
1: i la il·lusió, saps el que passa? Que també tenim que mirar que tampoc tenim a vegades un entorn molt favorable. És a dir, moltes vegades es comparteixen més notícies, on de zero no ho fa, notícies desagradables i el nostre problema menys, el disc de ràdio, de que moltes vegades la il·lusió es perd per factors extrínsecs, no intrínsecs, que t'afecten a tu, a cada persona, saps? O sigui, ho tens que tenir molt en compte.
0: És molt interessant això que dius, perquè, per exemple, no? si el teu equip de futbol, per dir alguna cosa, ha perdut aquell dia. Home, aquell dia ho tens molt clar, quina és la notícia negativa que t'ha afectat, no? Per dir alguna cosa. I després, relativitzant tot el que vulgueu de que t'afecti més o menys, però com que cada persona s'agafa les coses com d'allò, vull dir, el que vull dir és que hi ha vegades que tens molt clar quina és la notícia, o mira, que t'han deixat la parella, o s'ha acabat, o el que sigui, no? Tens molt clara. A vegades, és quasi fins i tot, poso cometes, que m'entengueu tots, millor tenir molt clar quina és la notícia, perquè llavors pots centrar molt més els teus pensaments o les teves reflexions, però hi ha vegades que pot ser una suma de moltes petites coses, d'algunes conscients i d'altres, Jordi, inconscients. Per això quan dius hem de fer els deures, crec que té molt a veure amb això, amb poder reflexionar quines són les coses que tens obertes i a vegades no tens ni clar quines són, però et desgasten i et treuen la il·lusió.
1: Sí, mira, el que tu deies de fer un símil entre un partit de futbol, el que siguis, i una separació, el que sigui. És que són dues coses totalment extremes. Jo t'explicaré. Si tu és seguidor d'un equip de qualsevol esport o alguna cosa, en el moment que tu no participes activament, lògicament, és un desgast molt... Perds ràpidament la il·lusió, perquè tu no marques gols.
0: Clar.
1: O sigui, tu en un moment no pares un gol. En el moment de la separació, qualsevol cosa, aquí sí que és un membre actiu. Correcte, no? Perquè decideixes tu. És que, clar, moltes vegades diuen hem perdut, però si no has jugat. Sí, però en canvi és seguidor. I clar, i el que no depèn de tu, el que lògicament depèn de tu, és tot allò que tu participes de manera activa, física i activa, correcte o no? Clar, nosaltres tenim molts disgustos. Per què? Perquè moltes vegades, extrínsecament, doncs perd un company de feina a la feina, en un moment, i és molt lamentable, o en un moment donant del nostre equip perd, o els nostres esportistes en un moment no donen el resultat, i aquesta frustració és molt gran, cuideu, eh? Sí, perquè ja és un tema que ja està fet.
0: Perquè en el fons, Jordi, el problema és que li havies ficat una il·lusió.
1: Sí, clar, aquest és el tema.
0: Clar.
1: I unes expectatives, no?
0: Perquè
1: aquestes il·lusions van acompanyades d'expectatives. I clar, quan un moment donat a vegades augmentes aquestes expectatives és quan es desmorona tot. I l'il·lusió, lògicament, està anyosada, correcte, no? O sigui, sempre n'hi ha que tindre il·lusió, sempre pensar en positiu, però cuidado, el que no depèn de tu, bueno, pràcticament moltes coses depèn de tu, però el que tu, lògicament, no estàs al pie del canyon, que es diu, tenen que controlar una mica aquesta desil·lusió.
0: Controlar una mica aquesta desil·lusió és ja preventivament, no?
1: Sí, també. Correcte.
0: És a dir, és relativitzar, correcte. No? Saber relativitzar.
1: Sí. Mm? Sí. Saber que l'equip pot guanyar o pot perdre. Millor que guany, que participi. No, millor que guany. Jo, igual que sempre els dic, quan feia formació als pares, els ampes, que ara ja es diu altre nom, als pares i mares dels col·legis.
0: Sí,
1: sempre dic, els nanos tenen que participar i tenen que anar sempre a la visió de guanyar, però si no guanyen aprenen, correcte? Mm. No, però no a la visió de participació, sinó de guanyar. I això es crea una il·lusió. Per què aquesta il·lusió? Perquè tot equip o tota persona pot tindre el seu talent, correcte? No? I hi ha que demanar-li el màxim de la gent, saps? Perquè l'il·lusió també és aconseguir un resultat positiu, correcte? Mm-hmm.
0: Totalment, totalment. I això és el que... És com el motor. El que passa és que segur que et diuen molts cops, a consulta o a classes o on sigui, Jordi, et diuen... però, Jordi, és que... ja ho entenc tot això, però és que he perdut la il·lusió, no? Hi ha molta gent que perd la il·lusió i molts cops possiblement no acaba de trobar què és el que ha passat, no? I poden ser mil i una cosa. Jo m'imaginava, Jordi, per exemple, com una cantimplora, no? Cada cop volta té un foradet, no el veus. I quan has de veure aigua, llavors resulta que no n'hi ha, no? I a vegades és que ens falta revisar, no?, que aquesta cantimplora no tingui pèrdues, no?, i que la puguem anar només anar omplint o reomplint, sinó que vigilant que no tingui pèrdues, com pot ser un pneumàtic o qualsevol història,
1: sí.
0: No?
1: Sí, no, jo dic una cosa, o sigui, tens que tindre en aquesta vida moltes opcions. El que passa és que es comencem moltes coses i deixem moltes coses pendentes per resoldre. Correcte, no? Clar, i això és per la il·lusió, correcte, no? Perquè jo sempre dic que n'hi ha que separar els temes. Les activitats emocionals també n'hi ha que separar-les, correcte, no? Però tens que tindre opcions, tens que tindre molts fronts oberts. El que passa és que tens que anar tancant fronts. Jo sempre dic que tens que tindre la competència suficient per poder tancar fites, objectius i tot això, assolir aquests objectius. Perquè moltes vegades, què fem? Que tenim una catarata immensa i no flueixen de coses pendents que, lògicament, que clar... I saps el que passa? Que la il·lusió que també... I això és el tema que no s'aparta del que estem parlant ara. Moltes vegades tinc il·lusió per alguna i segur que l'entorn perdem la il·lusió. Mm. Perquè l'entorn, aquesta il·lusió que nosaltres, lògicament, tenim, altres persones del nostre entorn no la tenen.
0: És veritat, és absolutament cert això que dius.
1: És
0: contagiós en el mal aspecte.
1: Sí. Però jo no jutjo les persones que no tinguin il·lusió.
0: Exacte, és a dir... A veure,
1: però no li treguis il·lusió a algú que la té, m'entens o no?
0: Bueno, però perquè és una cosa envejable, de forma conscient o inconscient, fins i tot. Sí, és a dir, no vol dir que de forma conscient... Home, si ja és de forma conscient, escolta, mira, millor canvia d'amistats. Però si és de forma inconscient, a vegades és que qui no té aquesta capacitat d'il·lusionar-se enveja, en certa manera, la teva capacitat d'il·lusionar-te i te la volen treure de forma activa o passiva, conscient o inconscient. Sí. És així, Jordi. Perquè és el gran motor, la il·lusió.
1: Sí, no, això és el que passa, que si t'ho treuen és extrínseca, però intrínsecament tu tens que lluitar per això. I moltes vegades, saps el que passa? Que moltes vegades tens una gran il·lusió i en un moment donat parles amb gent i dius, però què dius, Jordi, què? I dius, bueno, per què no?
0: Exactament.
1: Deixa'm que tingui aquesta il·lusió. No, és que fas volar coloms, i com moltes vegades que es diu... No,
0: tu, i tu els mates, coloms? Els coloms.
1: Sí,
0: jo els faré volar, però tu els mates abans de començar.
1: No, jo sempre dic això dels coloms, jo me'n recordo que n'hi ha les palomes mensageres, no?
0: Sí.
1: O sigui, tot colom té un mensatge.
0: I tota
1: paloma mensagera porta un mensatge a dintre. O sigui, la il·lusió per mi és un motor fonamental, perquè és un projecte. És un projecte que tu sempre et motiva per què? Et motiva per poder créixer. Correcte, no? I quan una persona té il·lusió, és un motor superimportant. Perquè l'il·lusió, ja t'he dit, ve molt ajuntada, nivellada en energia, i aquesta energia el que fa és activar-te. Correcte, no? I moltes vegades diu, no, és que ja tinc una edat, que no sé què. Jo m'he trobat gent, de veritat, que deia en consultes o en formació, que diu, Jordi, perdo la il·lusió. I a vegades no saben la causa per què han perdut la il·lusió. És important focalitzar-te en la causa principal per què perds la il·lusió. Perquè millor has deixat de guanyar un tema i et perds que aquest tema te bloqueja a no poder tindre cap il·lusió més. La il·lusió és que tens que renovar-les.
0: Totalment.
1: Si tens que renovar-les perquè és així, m'entens?
0: A vegades pot ser amb aspectes relacionats amb el propi objectiu i altres són amb complementaris, no? Per exemple, doncs fer una activitat esportiva o, per exemple, si poso un exemple tonto, però que segur que el Jordi l'entén, o està fent molta calor, doncs pren-te un de dutxa, que recuperaràs l'energia, recuperaràs la força i et podràs tornar a centrar en allò que vols, en allò que necessites, en allò que has de fer, no? Aquesta il·lusió que la pots anar perdent, doncs això, potser perquè fa molta calor i estàs suant, no? Sí. I recuperes, o et dones un petit caprici d'un bombonet o alguna cosa que, escolta, sí, sí, que, sí, que et reconnecti, no?

0: Sí, la il·lusió es multiplica, de veritat. Sí. Es multiplica quan tens un esforç addicional, correcte, no? Quan has fet un esforç addicional i el resultat és compensatiu. Per què? Perquè una cosa... Mira, les coses fàcils se'n van fàcils.
1: Sí,
0: les coses difícils, lògicament, tenen més consolidat. O sigui, són més consistents, m'entens?
1: Sí, sí, sí.
0: L'il·lusió, sempre dic, per moltes persones pot ser un tòpic. I no, és una realitat, correcte. Perquè a vegades fem coses a la vida que no ens donem compte i fem coses il·lusionant i a vegades no les valorem, correcte?
1: Totalment.
0: No les valorem. I cada dia tenim que fixar-se en que hi ha persones que tenen il·lusions diferents a les nostres, però és molt bo compartir les il·lusions.
1: Absolutament.
0: Jo avui diria... Escolta, David, n'hi ha que compartir il·lusions. Bueno, nosaltres compartim il·lusions constantment,
1: I
0: no?
1: Tant.
0: El programa, no?
1: I tant.
0: Perquè és així, és així, és així. Estem il·lusionats. Però saps per què dic? La il·lusió també va molt lligada al motor. La il·lusió també és l'activitat física.
1: Sí.
0: Correcte, no? I l'activitat emocional. Per mi és això important.
1: Podríem versionar, doncs, allò de se hace camino al andar. Es fa il·lusió fent coses, eh? Es genera, es remou, es consolida la il·lusió fent coses, a vegades de la pròpia il·lusió i de vegades complementàries, però totes et fan avançar.
0: Doncs motivació total.
1: Exacte. Doncs amb aquesta multiplicació avui ens quedem de la il·lusió d'en Jordi González Guillem, a qui sempre és un plaer escoltar. El podeu seguir per les xarxes, per internet. Gràcies, Jordi, fins la propera setmana.
0: Fins la propera, que vagi molt bé.

T'ho venc des d'una altra manera. Més que pinxo i desinfló. Que és, i tot això qui ho paga? Perquè és molt car. Sí, fa molta audiència, sí. Però

0: la gent inverteix pensant que, bueno, però esto va a dar mucho dinero, muchos patrocinios, i deixa't estar, la gent no regala els diners.
1: Ahí está. Fíjate que casualmente toda esta paralización también llega justo cuando llega el Mundial.
0: Mm-hmm. Bueno, ja, ja ha demostrat que la gent està com boja amb el Mundial, per tant, lo tradicional és... Bueno, és molt... O sigui, a vegades sembla molt fàcil, no?, desvirtuar lo tradicional en pos de la modernitat i la innovació, però, clar, lo clàssic té un avantatge, que és que ja està rodat. Mentre que lo nou, sí, pot ser molt novedós, però hi ha un moment que deixa de ser innovadors. Llavors, la qualitat no pot ser que sigui innovadors. A partir de cert moment ja ha de ser tradicional. I aquest és el moment de crisi. Quan ja deixa de ser innovadors per ser una cosa més. Clar, no hi ha espai ni diners per tantes coses més, diguem-ne, no? A part de lo nou que aparegui, etc. No? Per tant, no hi ha... Bueno, perdoneu, però és com els podcasts, eh? Els podcasts serà el mateix, eh? Ara tothom... Hi ha més podcasts que oients de podcasts. Sí. Per què no poden amb la ràdio? Perquè la ràdio ja existia abans. Perquè la ràdio fa més de 100 anys que existeix. I, per tant, hi ha gent que ja està habituada a escoltar la ràdio. Però l'altre és novador, tal, no sé què. Sí, però al final... manca la professionalitat. Perquè no són professionals de la comunicació. Són altres coses. I llavors tothom creu que es pot fer, perquè sembla fàcil. I no, no ho és. Fer-ho és fàcil, fer-ho bé no, com tantes coses. I llavors, clar, fer novedors un torneig de futbol en què surten cartes i no sé què, doncs sí, és que és molt novedós. Però tot el que és novedós en algun moment deixa de ser-ho. Es pot consolidar, però segur que deixa de ser novedós. Novedós no pot ser només una garantia d'èxit.
1: Ahí está. Y cuando ya pierde el efecto novedad,
0: llavors, bueno, és quan t'has de consolidar, però perquè et consolidis els números han de sortir, eh? Passa el mateix amb les empreses, eh? Quan comencen les empreses, montes un local, tot són il·lusions, perquè penses que tot anirà bé. Després els números et condicionen la il·lusió, saps què vull dir?
1: Sí, totalment d'acord. I, a més, està molt bé el paral·lelisme, perquè no sé per què quan has dit empresa... En cierta manera, lo que he pensado es cuando abre un bar nuevo, un restaurante claro. Nuevo en el barrio.
0: Sí.
1: Ostras, vamos a probar.
0: Sí.
1: Pero o tiene algo que marque algo a nivel muy diferencial, o a lo mejor vas una o dos veces y ya está.
0: Claro, porque ya aparecerá un otro bar que farà descompte els primers dies, o saps? O que et posaran música, jo què sé. Vull dir, el que no pots anar és a quatre bars al mateix dia.
1: Ahí está.
0: Vas a un, com a molt, no? Bé, doncs aquí està el tema. Que l'audiència sembla que pugui ser infinita i que hi ha gente pató. No, hi ha gente pató, però no hi ha tanta gente per a cada cosa, diguem-ho així, no?
1: Sí.
0: I això és així. Bé, però sense anar més lluny, el propi Twitch, no?, que anava molt associat a això, Twitch ha anat decaient molt. Tu domines més les dades d'això, però a mi em sembla que... Què s'ha consolidat? YouTube! Perquè porta molts anys. És a dir, al final, els que porten molt de temps tenen avantatge. Perquè és allò de veure-les venir. Sí, aneu fent, que jo aquí sigo. Jo aguanto. Bueno, doncs la gent es queda allà.
1: Así es. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Per això en dic.
1: Totalmente de acuerdo. Veremos en què queda la Kings League.
0: Uh-huh.
1: Si vuelve, si no vuelve, si cómo vuelve, pero bueno, una vez más, ya es que de todo esto ya estuvimos hablando, ¿no?, tiempo atrás,
0: sí.
1: Y es cierto que hacía mucho que ya la Kings League no hacía ruido, ni generaba titulares, ni nada. Entonces, bueno, mira, cuando el río no suena...
0: Exacte, és que agua no lleva. És que el agua escasea.
1: Correcto. Entonces, bueno, pues veremos en qué queda todo. Y vamos a cambiar de tema, porque tengo más cositas para hoy. Y fíjate que te traigo... Tengo hoy también un par de estos titulares que suman. ¿vale? Aunque uno es una la cara y la otra

0: fotografies més, i perquè hi havia la Golden Hour, i perquè hi havia un focus que t'il·luminava, i perquè per casualitat estadística allà vas sortir guapo. I penges aquella foto. Clar, aquella foto és molt més flipant que dir pues fue al concierto, que no et foten ni cas, em perdó, ja m'enteneu, saps què vull dir? Hasta ahí puedo leer. Tarjetita por aquí y ahora segueix, Dani.
1: Sí, sí, no, no. Totalmente de acuerdo.
0: Estàs d'acord? Vull dir, clar, és que és així. Vull dir que estem enganxats a molts aspectes. És a dir, jo el que dic és que, exagerant-ho, que se m'entengui la gent, però no deixa de ser una connexió al mòbil en el festival. Perquè anar al festival saps que et suposarà una satisfacció posterior digital. En forma de likes, de comentaris, és que no te pierdes una, saps? Per tant, és més enllà que l'experiència.
1: És que no puc añadir més, perquè és així, David.
0: Estàs d'acord, no? Que no vol dir tothom, insisteixo, no vol dir tothom. Però que hi ha aquesta tendència.
1: Sí.
0: I a més ho han comentat molts cops, Dani, que això t'interessarà amb el Pablo Mérida, en la secció de cinema, de que avui dia les pel·lícules, independentment de si estan bé o no, funcionen millor les que pots compartir l'experiència.
1: Què quiere decir? Compartir l'experiència en què sentido?
0: Barbie. Tu vas a veure Barbie i et fas una foto en els fotocalls que hi havien com si fossis una caixa de plàstic i fossis el Ken o la Barbie.
1: Sí.
0: Això és l'experiència. L'experiència compartible.
1: Sí.
0: Perquè no és veure la pel·lícula, és poder dir que has vist la pel·lícula amb algo que et faci llui. Ningú es faria una foto on l'experiència és que surti més lleig o més lleig. No, mira quina gràcia. I és, ho poso en un efecte, en una comparativa digital. Quan surt una aplicació que diu com series tu de joven i guapo i tal, no sé què. A la que hi hagi un que ho pengi, ja 200.000 persones ho han de fer. No fos cas que tu no haguessis compartit tu app d'intel·ligència artificial que te va a pillar los datos perquè dice que és gratis. Saps què vull dir? Com va passar amb els FaceApps, com ha passat amb tantes i tantes coses. Quanta gent fa servir avui dia l'aplicació FaceApp? Ningú. Doncs va haver un moment que tothom la tenia instal·lada. Imagina't si no som volàtils, imagina't si no som de fer les coses sin ton ni son, que deia el clàssic. Bueno, fem una pausa per recuperar-nos, que el Dani té més coses que explicar-nos, i a més hi ha el món videojueguil. De seguida t'he de dir que la meva filla està enganxada a un joc que es diu Submarina?
1: Subnàutica.
0: Subnàutica. A més, ella sempre em corregeix així. Sempre li dic Submarina i diu, papa, Subnàutica 2. I dic, bueno, pues aquest. Pues li diré al Dani, que està enganxat. Jo vaig veure que de cop i volta sortien bèsties per allà, vaig dir, ja n'hi vist prou. De seguida tornem amb més nits a ràdio.
2: Onda Cero Catalunya, la música.

T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: és que sí, quan sona aquesta sintonia ho sabeu, estem a punt de passar-ho d'allò més bé, estem a punt de tenir una nova sessió dels Tribuneros, toquem fusta de que tots els cables funcionin avui, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, vamos! Vinga!
1: Els afters s'han alineat.
0: Sí. És una alegria, és una alegria. No m'ho crec que... que ens puguem escoltar des de l'estació internacional i que per fi puguem doncs, retrobar aquesta estona de divulgació, de reflexió, d'anàlisi.
2: Sí, és una estació espacial interreligiosa, sí. No sé, divulgació.
0: Sí. És interplanetària. És com quan, quan recordeu que de petits veiem el Planeta Imaginari, que era com una espècie de programa que feia algú que havia pres masses estupefacents. Sí, exactament. I mira, prou bé.
3: No era jo.
0: Sí.
3: No me'n recordo.
0: No te'n recordes del Planeta Imaginari, mare meva? Allò...
3: Devia estar en altra nube.
0: Estaves en una altra nube, estaves en un altre planeta, el Planeta Agostini o així. Escolteu una cosa, aquestes setmanes que les criatures estan... entre l'escola i les extraescolars, que estan setmana sí, setmana també, fent activitats a final de curs, la meva pregunta

0: que us llenço i a veure com ho analitzeu és: per què no ho fem els adults? Si les escoles i els extraescolars és per preparar per fer coses a la vida adulta, és a dir, perquè prosperin i tinguin alguna cosa que sàpiguen fer bé, per què després, quan ets adult, no fas festivals de final de curs? És a dir, per exemple, jo què sé, doncs a la fàbrica, no? Doncs que facin un festival i ensenyin a les famílies com es posen els claus. O com es, saps? O com es posen les rodes.
1: Un cabaret, hombre.
0: Sí. I que cada treballador doncs faci el seu numeret, faci el seu show. El jefe ja fa el seu show habitualment, però vull dir que el numeret ja el fa habitualment, però bueno, ja m'enteneu. Com ho veuríeu, això?
2: Jo diria que endavant els fills i la dona o l'home.
0: Exactament, sí.
2: A veure.
0: O els amants, sí,
1: que
0: sí, sí.
1: Que vingui tothom, sí. A veure com ho pones clavos.
0: Sí, bueno, a veure, sentit figurat, vull dir, entenent que sigui una fàbrica, vull dir, qui faci assegurances, doncs...
2: Perquè també diuen allò d'un clavo saca otro clavo, no?
0: Sí, és que en aquest cas seria una mica més complicat, sí. Però jo em referia, jo què sé, doncs el que fa assegurances, doncs aquell dia venen tota la gent i aplaudeixen, oh! A veure, que pot ser el que fan a la feina o que es posin a cantar o a ballar, no sé, vull dir, posats a fer podria ser, no?
2: El coro de la fàbrica, no?
0: Que el coro de la fàbrica, sí, que facin un d'això i que la gent els vagi veure.
2: Els vagi de los chicos del coro seran los obreros del coro.
0: Los obreros del coro, sí. I tu com ho veus, Sergi?
1: Madre mía, a mí si me sacas del cabaret y de la revista del paralel me pierdo. Sí. Pero bueno, un poquito de magia, un poquito de telonero...
0: Vale.
1: Telonero, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí som tribuneros, però sí, teloneros, sí. Els que van abans...
1: Pues eso ya me sonaba. ¿De qué estoy hablando? Si esto me suena.
2: Saps que posen la tela, no? A l'escenari, sí, posen les teles.
0: Sí, senyor.
1: Están allí los del quirófano,
0: sí.
1: Operando y tú mirando, pero con música, ¿eh?
0: Home, els metges, els d'Operando, podrien jugar a l'Operando. Us en recordeu de l'Operando? Aquell joc que havies amb unes pinces d'anar traient els ossos? Allò tenia la seva conya, ¿eh? Que hi havia uns que eren molt més complicats.
2: Jo no vaig passar dels hipopòtams aquells tragaboles.
0: Sí, senyor, els tragaboles, Aquests eren... Que hi havia gent que colpejava amb molta força i les boles entraven però per vibració, no perquè les capturés l'hipopòtam, sinó perquè allò botava que, mare meva, no? Déu-n'hi-do els jocs mítics. Però no sé, fer una exhibició d'algú, no? Per exemple, doncs això, si és el cirurgià, doncs que talli allà, saps?
2: Sí, que
0: obrin algun canal, saps què vull dir? Bueno, per fer un festival, de dir, sí.
2: Que li portin un pernil i que faci cirurgia.
0: Sí, senyor, sí, senyor. És a dir, activitats diverses, no? És a dir, activitats tangencials. Si és una persona que fa servir el bisturí, doncs que aprengui a tallar el pernil. I si és un tallador de pernil professional, doncs que aprengui a fer una cirurgia i a posar, saps, els punts i coses d'aquestes.
2: I si és un dentista, que reparteixi aquell gas de la risa que tenen.
0: Sí, senyor. Ostres, seria un festival, allò. Seria, t'ho imagina't, que bé ens ho hem passat, qui actuava? No, ens han posat un gas allà...
2: No sé, però rèiem.
0: Sí, no sabíem de què, però rèiem una barbaritat. Home, estaria bé. I, per exemple...
1: A veure, el producte interior bruto,
0: sí?
1: què dicen a todo esto?
0: O sigui, el senyor Pip què diu d'això? El producte interior bruto. És molt bruto, és un tio molt...
2: Poder que es dutxi algun dia,
0: sí,
2: aquest senyor.
0: Sí, les deixa anar de l'alçada un campanar.
1: Estem perdent el temps de tanta fiesta i tanta tonteria. Estem perdent el temps, això és el que diu, hombre.
0: El senyor Pip diu que anem per feina, no? Que us deixeu de festivals i a facturar.
1: Dos panellets i a seguir.
0: Dos panellets ja seguir. És que el Sergi sempre té unes frases que no te saps per on vindrà. Dos panellets ja seguir seria una mica la frase del dia, eh? Això, hi ha gent que s'ho tatuarà ara, a partir d'ara, això, ja veuràs. És més, s'ho tatuarà en xinès, saps? Amb unes lletres d'aquelles xineses. I diu, què posa aquí? Dos panellets i palante. Dos panellets i a seguir, eh? Diu això amb lletres xineses o japoneses, que sempre que queda molt bé.
2: És filosofia de butxaca.
0: Bueno, sí, depèn de la butxaca, però sí, és de butxaca perquè és econòmica, vols dir, no?

0: ¿Qué hay? Y venga.
1: Sí, sí, sí. No, no, energía te da, mare meva. Vas a piñón, Aquest va pinyon, boquita de pinyon, deien, Això de... Però clar, ara boquita de pinyon, què és? O sigui, ara la frase pot canviar, no? Boquita de pinyon pot ser que té un gust molt selecte, o que li agraden les coses cares.
2: O que no obre la boca.
1: Perquè, sí, exacte. No li cap ni un pinyon, Mare meva. El pinyon de Gibraltar.
0: Boquita de TikTok?
1: Sí, mare meva. Sí, perquè el problema d'aquestes coses, i això és veritat, és tornant als festivals de final de curs, és que abans el que passava en un festival de curs es quedava en el festival de curs. Saps què vull dir? Allò, si el que l'havia anat bé i el que l'actuació havia quedat regolinxi, allò es quedava allà i ja te n'oblidaves. Però ara, com que tothom ho grava i tothom lo emite per TikTok, per Instagram... per el porter automàtico, per on sigui, sí. Doncs clar, ara jo intento borrar. Clar, sempre hi haurà algú que...
2: Per la teva vergonya de la posteritat.
1: Queda per la teva vergonya de la posteritat, Sergi. Haurien de prohibir les càmeres en aquests... els mòbils, en aquests festivals?
0: Sí. Està prohibit? No està prohibit?
1: No, doncs patenta-ho.
0: Però... Què has de patentar? Prohibir els mòbils?
1: Sí, senyor. Treu una nova llei. La llei Sergi Procel...
0: De... te lo puedes quedar para ti, para la intimidad.
1: Ui.
0: Però no lo puedes...
1: Això és molt... Això...
0: El derecho de imagen...
1: Sí,
0: sí. Y todo esto. Bueno, imagínate que has grabado a alguien que tiene de derecho de imágenes $1,000 a
1: la imagen. Anava a dir $1,000 a la imagen.
3: Al frame.
1: I'm gonna live forever. Escolta'm una cosa. Sí.
0: S'ha de vigilar quan gravis, perquè si graves a algú que tiene muchos dólares de imagen, buf.
1: Ojo que diu el Sergi, que té tota la raó del món, clar, perquè aquí és un tema de... Ai, no, jo puedo gravar... No, escolti, vostè està gravant l'actuació, que surten 12 nens a l'escola, i si un d'ells té un contracte d'exclusivitat, con una empresa o con unos derechos de imagen, com diu, et pot demandar. Se't pot anar...
2: És que ara quan graves una cosa anar preguntant un per un a veure què passa i si no a pixelar
1: un per un, tu, i és una feinada, Bueno, ara la IA igual ho fa, pixelame a este.
0: És este, el que està meando, el de la fuente, la estatuilla és el píxel este.
1: El píxel. No, clar.
2: Aquells dibuixos, no? El Pixel i Dixel.
1: Pixel i Dixel.
2: Pixi
1: Dixil. Però també igualment s'hauria de fer signar un document a tothom qui entri, no? Al teatret, a on sigui, signar un document de me comprometo bajo juramento a no publicar en redes sociales nada de lo que ocurra. Lo que en el festival de curso ocurre se queda en el festival de curso. I així d'aquesta manera...
0: No, secreto, todo es secreto.
1: Secreto de un...
0: Aquí, no,
1: sí. Secreto de un sumario, no? Diuen?
0: Sí.
1: Un sudario.
0: Sí,
1: no?
0: Top secret,
1: sí, sí. No, a veure, que en alguns casos és millor oblidar-ho fins i tot, vull dir, algunes actuacions ja un cop surts. En canvi, n'hi ha algunes altres que se't queda la cançoneta, després del que han fet o del musical, i se't queda la cançoneta setmanes, perquè, clar, que aquestes coses... Que, a veure, que fa il·lusió, bé, porten tot l'any preparant-ho, no? No ho sé, però...
2: Sí, però... Hauríem de deixar que quan acabi de fer el xou el teu fill pugui sortir. Perquè si has d'aguantar la resta de cursos, això sí que ja...
1: No, han de deixar el dret a l'escapada, diguem-ne, no?
0: Sí.
1: Això deu estar...
2: Com en els avions, tu què vols? Passillo o ventanilla?
1: Sí, senyor.
2: Passillo per sortir ràpid.
1: Exactament, per fugir el més ràpid possible. I això ho veig totalment així. Escolta, nosaltres que estem aquesta temporada proposant construir una estació internacional de repostatge, allà, tenint en compte que igual triga més... Per exemple, si la tenim camí de Mart, que els anys duren ben bé 2 anys i pico, nostres,

0: un any, o sigui, una volta, un any allà de feina són 2 anys i pico de la Terra. Per tant, el festival de final de curs a Mart és cada 2 anys i mig de la Terra. Clar, és complicat, això, eh?
1: Sí, però poder durar un mes.
0: El que deia, Sergi, perdona...
2: Una hora menys en Canàries.
0: Exactament. Sí. Va, dura una hora menys allà. A Canàries, el festival de fi de curs dura una hora menys. Això ha de ser un avantatge allà, doncs.
3: Bueno, jo proposo que això sí que hauria de sortir una llei abolint els festivals de final de curs.
0: O sigui, directament prohibir-los tots, eh?
3: Prohibir-los tots. I s'ha acabat el curs. Adéu, adéu, fins l'any que ve i passi-ho bé.
0: Abans es feia allò de l'hora dels adeus i sí, cantàvem tots i ja està, eh? Ja fins l'any que ve.
1: Lo dejaría en el limbo,
3: no? I l'únic que paties és tota la setmana per recordar-te d'agafar-ho tot, que si els llibres, que si la bata, que si l'àlbum del final de curs que t'havien fet fer, que si no sé què que havies fet, que si les bambes i l'equip de gimnàsia. Sorties d'allà amb una maleta,
0: és veritat,
3: amb un sac...
0: Bueno, que hi havia gent que contractava camions aquests de mudances per poder...
3: Sí,
0: de tot el que tenies allà, que havies anat acumulant al llarg de tot el curs, clar. Que hi havia aquells, diguem-ne, sota la taula, no?, que hi havia, doncs, on podies ficar coses, que anaves acumulant i trobaves papers que pensaves que havies oblidat, o sigui, que havies perdut documents, llibres... Allò era com un... com un agujero negro en espai-temps, no? Perquè allà hi cabien més coses de les que aparentment...
3: Era un calaix desastre, però no. De fet, era un calaix desastre.
0: Desastre totalment, clar, perquè ja anaves acumulant coses. I tot i així, intentaves encara ficar... Jo crec que encara hi cap, això, saps? Allò que apretaves, allò aviam si entrava a l'estuig, hi havia bolígrafs que pensaves que havies perdut, doncs això, no? El rotring... el tema dels rotrings era complicat, eh? Vosaltres fèieu rotrings? Fèieu dibuix tècnic?
3: A veure, era el regal de la comunió que esperava sempre. La caixeta aquella amb el rotring i el com es deia allò que per punxar i fer
0: el
3: coses
0: compàs, rodones. El compàs,
3: i bueno, allò era el que esperaves per la comunió. Això i un rellotge.
0: El tema dels rotrings és que...
1: És un misteri. El rellotge, però el rotring todavía no sé ni pa què sirve.
0: Diu, el rellotge no ho sé, però el rotring encara menys, no?
1: Con tinta ahí como un lápiz y luego me hacen escribir con un boli. Pero esto no es para escribir. ¿Pero esto qué es?
0: ¿Esto
1: qué es? ¿Pa qué sirve?
0: Sí. A més, tenia aquella... Digues.
1: Solo era para una materia.
3: Rotring, sí. Rotring de diferents números que volia dir més fi o més gruixut.
0: Sí, senyor.
3: A mi m'era igual, perquè jo el paper l'acabava embrutant igual.
0: El que era gruixut era el tema. O sigui, el tema de després haver-los de netejar, que era complicat, si no després no funcionava... Uf, quina feinada, quina sort ser adult, ella, i superar totes aquestes etapes que...
3: Si després feies així arts plàstiques de batxillerat o coses d'aquestes, també tornaves a recuperar això.
0: Mare meva, era com un... No, era com un malson. Jo ja no ho vaig agafar més. Jo ja vaig dir, això ja ho he vist prou, el tema dels rotrings, i ara... I ara una cosa complicada. Mare meva.
1: La festa de final de curs la vamos a hacer en avión. De trayecto de Barcelona a Canarias. Era como estar en el limbo.
0: Claro.
1: Siempre una hora menos. Y entonces, claro, ya cuando llegas, como si no hubiera chicho.
0: És a dir... Clar, és a dir, si la festival de fi de curs es fa en l'avió, camí de Canàries... llavors no existe.
3: Quan arribes a tornar a començar.
0: Aquest és el tema. No sé si es farà el doble de llarg o el doble de curt. No em queda clar. És un vació legal aquí, em sembla que hi ha.
1: No sé què, ¿te acuerdas? Digo, yo, ¿de qué me hablas?
0: Tengo un vacío perquè per a ti ha passat una hora, però per a mi és com... Sí, és com un... Això, per a ti ha passat una hora, per a mi ha passat 2 o 3, no em queda clar.
3: Però això són misteris, allò de la nave del misterio, que clar, depèn d'on viatgis. Si tu viatges, jo què sé, te'n vas a l'Austràlia o a Nova Zelanda, representa que surts d'aquí avui, que és dia.

0: què? Quin dia és avui?
1: Sí, no, no, però... O sigui, al cap d'una setmana arribes, no? Perquè, clar, han passat dos dies.
0: No, però imagina't que vas directament. Arribes allà i resulta que surts d'aquí, per exemple, el dia 11.
1: Sí.
0: I arribes allà el dia 13. I dius, hòstia, i el 12?
1: Clar.
0: On
1: està? Qui me'l paga?
0: Qui em torna aquest dia? Qui em torna aquest dia que no he viscut?
1: No, has de fer una cosa. Treus la fulla del diari, del dietari, de l'agenda... I quan fas el viatge de tornada, l'afegeixes. Perquè, o sigui, el dia que has perdut anant cap una banda, com si diguéssim, l'has de posar el dia que tornes. Per tant, de l'agenda el treus al full i el poses allà. I el que passa és que serà una mica raro, perquè posarà el dia de quan anaves, que sempre és més complicat. Però sí, és una història aquesta,
0: O si vas al revés, surts el dia 13 i resulta que arribes allà on vas tu, surts el dia 13 i arribes el dia 12. Dius, hòstia...
1: Què ha passat aquí? Venga. Com pot ser això?
2: ¿Cómo sabemos de aviones?
1: Sí.
2: Cogemos tantos aviones al dia.
1: Sí, exacte. Són diversos al dia. Bueno, sí. Llavors, clar, sí...
0: Per prescripció mèdica, m'han dit un al dia.
1: Però clar,
2: a mi me gustan más los helipuertos.
1: Tu ets més de helipuertos, Fixa't tu.
2: Sí, hay menos cola,
1: clar.
2: no hay tanto diagonal, es más vertical todo.
1: És más vertical. Llavors, no canvia el temps? És a dir, tu ets aquesta teoria dels terraplanistes que si tu t'aixeques no has de viatjar? És a dir, com que està donant voltes el d'això, tu puges, t'esperes un moment i al baixar ja estàs a un altre país, saps? Perquè com que hi ha hagut la rotació, hi ha teories d'aquestes rares que ho diuen, que és una bajanada, però bueno, sí. Sí. Bueno, mira.
0: A veure, no?
1: Sí.
0: Té la seva lògica.
1: Sí,
0: tu saltes, no? Si ara jo salto, hauria de caure no al mateix lloc, sinó una mica més enllà, no? Perquè ha avançat la Terra.
1: Això és el que diuen els que no entenen com funciona la rotació, que tu també t'afecta, perquè tu tens la força que et segueix tirant cap al centre. Però, bueno, si té la seva... Un es pot posar a imaginar i és fantàstic.
0: Que la força m'acompanya, no?
1: Sí, sí, exactament. Sí, sí. Que la força t'acompanya.
2: Los derrotistas estos. Derrotistas planetarios.
1: Exacte. Los derrotistas planetarios m'agrada molt com a definició. Esto es cosa de los derrotistas planetarios. Està molt bé. Bueno, jo estava pensant... Si agafes l'avió aquest que deies, de un tren sale, tal, i un avió sale el dia 13 i llega el dia 12...
2: Calatayud.
1: Sí, si arribes al dia 12 i tornes a agafar un avió d'aquests que... Pots acabar el dia 11 al mateix lloc?
0: Bueno. Aquí no sé despejar la X, jo.
1: Pido el comodín de... Clar, aviam si entraràs en un...
0: No em dones més dades.
1: Clar, aviam si tu acabaràs com a regreso al futuro.
2: Però és plano o no és plano? Perquè si no és terraplanista, no juego.
1: Exacte, a mi que me hagan un plano. Si no...
2: Habrá que coger un crematero.
1: Sí, sí. No, clar. T'imagines?
2: Però és que el mismo dia se llega con el tren. Sí,
1: se llega el mismo dia, sí. No? Un tren sale en una direcció i otro tren...
2: A Canàries,
1: sí,
2: no?
1: Clar, o sigui, de fet, si ara et fessin a l'escola aquell exercici típic d'un tren sale de no sé què, tal, hauries de preguntar, vale, però és de cercanies? Perquè si és de rodalies, el tren pots llegar, no llega. Depèn de si estan en obres, el tren igual no llega. Vull dir que és complicat tota aquesta situació. Bueno, ho anirem analitzant. De moment així no us animeu, a fer un festival de final de curs, de tribuneros o d'algú.
0: Ja portem més d'un mes en festivals, en un festival de l'any.
1: Sí, s'ha d'acabar això ja. Sí. S'ha d'acabar.
2: Si hacemos un poco de juego con el espacio-tiempo, igual me apunto,
1: A tu t'ha agradat l'espacio-tiempo, Voy a viajar a ayer, Bien, sí.
2: Claro, dame un poco de espacio, espacio vital, y dame tiempo, ¿no?
1: Sí. És el que tothom vol, Un poco de espacio y un poco de tiempo, ¿no? Doncs imagina't tenir les dues coses. A mi em sembla fantàstic. Bueno, li donarem voltes, mai millor dit.
0: Sí, com a la Terra.
1: Exactament. A la...

0: a l'opció, i la setmana que ve ho seguirem plantejant, com d'altres hipòtesis que sempre ens agrada fer aquí amb els tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Fins la propera setmana. Adéu-siau. Epa,
1: hipòtesi, sí, por favor.

Els caps de setmana recordem els millors moments de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Pep Sala, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Pep Sala és qui ha sabut mantenir al llarg dels anys un llegat, però també ha continuat fent música fins a dia d'avui, que està immers en una gira magnífica. Com l'estàs vivint?
1: Doncs amb molta emoció i amb molta alegria, la veritat. Després de molts anys ens hem tornat a juntar la formació original de Sau i amb motiu d'aquesta pel·lícula, no? I hem creat aquest espectacle que està pensat bàsicament en teatres, però també el farem amb espais a la lliure, però està pensat en teatres, almenys la idea original és aquesta, que portem una superpantalla de 10 metres, una pantalla com de cinema, que està, però només, no allò darrere, no, està present, i allà hi ha imatges inèdites de la pel·lícula, imatges inèdites d'arxiu, i bueno, totes aquelles coses que es fan ara avui de la gent, aquests audiovisuals, no? I hi ha moments molt divertits i interessants que, per exemple, hi ha els actors de la pel·lícula, fins de nosaltres, que estan interpretant una cançó, la mímica, diguem-ne. Sí.
2: El playback, no?
1: Sí. Nosaltres estem a baix, tocant en directe, evidentment, la mateixa cançó, i sona la veu del Carles.
0: Ostres.
1: Amb el qual això passa en uns moments determinats del concert, amb el qual és, primer, és molt emocionant, i a més és avui dia gràcies, es pot fer gràcies a les noves tecnologies, no? Això, a l'època de Sau, això era ciència ficció.
0: Impensable, no? Sí, sí.
2: I per això suposo que heu anomenat la gira un

0: concert de pel·lícula, i aquest títol ja ens avança el que passarà aviat, no? I és que s'estrenarà, com dèiem, un film molt i molt especial. És un llargmetratge biogràfic que narra la història d'aquesta mítica banda de rock català dels anys 90.
1: Vam triomfar molt ahir, eh?
2: Em vaig sentir un núvol.
1: Com fas teatre?
2: És diferent. Actuant em puc amagar darrere un personatge, però és que ahir no hi havia filtres, eh? Va ser molt fort. La gent vibra amb les cançons. I les melodies són teves.
1: Tu pots millorar. Potser d'aquí 40 anys ho aconseguim.
2: No, tio, no fotis, que no m'hi veig tan gran actuant en un escenari.
1: No?
2: Hòstia, tio, és que llavors les fans en tindrien 60, eh? Clar. És mejor dejar un cuerpo bonito para recordar. Tio, si estiguéssim a Regreso al Futuro i tornéssim a la nit en què tu i jo ens vam conèixer, no tocaria ni una puta coma per reviure el que vam viure ahir, eh?
0: Estem escoltant un fragment d'aquesta pel·lícula que repassa la trajectòria del grup des dels seus inicis el 1986 fins a la sobtada mort del Carles Sabater l'any 1999. Ara, amb tanta distància i havent de fer aquest exercici de veure la teva pròpia vida, no?, plasmada a la gran pantalla, com recordes, Pep, aquell moment, aquella etapa?
3: Home, amb una nostàlgia i amb un... És un record increïble. Esclar, per mi, crec per tots els del grup, Saus va ser la millor experiència de la nostra vida, no? Tant a nivell personal i professional, que amb la música i els concerts que vam fer, però també a nivell personal, el que vam viure amb el Carles, amb el Joan Capdevila, amb el Ramon, tota la gent de la banda. Dir, nosaltres érem bàsicament una colla d'amics que ens ho passàvem superbé i fèiem música, no? Però bàsicament fins al darrer dia... He vingut un bon rotllo molt... L'amistat ho havíem posat per sempre per davant de tot, no? I, esclar, ho recordo com la millor etapa de la meva vida en aquest aspecte, eh? La família, diguem-ne, al marge, no? Uh-huh. Però una etapa que era meravellós, que deies, demà ja assagis, uau, que bé! Uh-huh. Jo recordo els primers anys de Sau, quan vam començar, estàvem en una casa de colònies que es deia Les Tallades. Uh-huh. I estava a Vilanova de Sau. Aleshores, com que encara es venia de Barcelona, vam establir un règim molt curiós. Els grups normalment assagin allò, dimarts i dijous de 9 a 11. Doncs nosaltres no. Nosaltres assajàvem, ens trobàvem el dijous i estàvem junts fins al diumenge a la nit.
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do.
3: I, esclar, assajàvem... convivíem, anàvem a comprar, cuinàvem, dormíem, que semblava molt allò a les 7 nanitos. Era, i fotíem, bueno, molta conya i festes i riure. I va ser uns anys, sobretot al principi, van ser increïbles i ens ho vam passar superbé, no? Després, quan es va anar professionalitzant, va canviar, però continuàvem tenint aquest esperit de colla, no? Sempre hi ha concerts que no van tan bé, problemes... però posàvem, quan hi havia hagut un problema gros, que sempre n'hi havia hagut, i de grossos, sempre havíem posat la relació personal per davant, no? Vam dir, allò que dius, si això ens ha de fer mal bé, no ho fem.
0: Ho deixem.
3: Que?
0: No?
3: Sí, sí. I vull dir que ho recordo, una enyorança molt gran i amb satisfacció i sentint-me afortunat d'haver pogut viure allò, aquells moments, i sobretot haver-ho pogut viure amb un home tan increïble com va ser el Carles, no?
4: És curiós el fragment que acabem d'escoltar, que dieu, d'aquí 40 anys, no, home, no, jo no em veig dels escenari, i a més les fans tindran 60 anys, no, tal. Què penseu ara, quan seguiu dels escenaris, i les fans potser tenen 60, però també 50, 40, 30, sí, sí, 20, sí. Perquè traspassa generacions la vostra música?
3: Això ens havia passat, ja ens passava a l'època de Sau. Sempre teníem el públic molt intergeneracional, no? O sigui, evidentment, abans sempre hi havia, aquella època, sobretot, hi havia la gent, el més jove, però, per exemple, en molts concerts els pares, mm, ens havien dit, porto els meus fills o les meves filles als concerts, i normalment, si em quedo fora, vaig a fer el cafè i els acullo sortint, diu, no, amb vosaltres entrem a veure el concert. I ens havia passat, però molt, això, no? Hi ha una anècdota que hi ha un concert que se'ns van colar, hi ha una anècdota, uh-huh, coneguda, que en un concert a l'aire lliure hi havia dues senyores molt grans, devien tenir 70 anys, uh-huh, que ens van venir a veure i es van colar. O sigui, anaven caminant pel lateral del públic, diguem-ne, van arribar allà on hi ha les valles aquelles, mm-hmm, que separa, sí, sí, l'escenari backstage del públic, hi havia els de seguretat, que, clar, les van obrir per ajudar-les a entrar, perquè, clar,

0: Grups i vas allà, no et deixen entrar, però dues senyores de 70 i pico.
1: Els hi diràs que no, no?
0: Es van quedar al costat de l'escenari mirant... Això està filmat, això és collut perquè està filmat. I es queden mirant l'escenari

0: i agafen, estem actuant, eh? Mitja cançó, agafen el braç del Quim Benítez, que era el bateria, i diu, escolta, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
1: Oh,
0: i el Quim, pobre Quim, que estava allà, va deixar de tocar i va dir, senyores, que es faran mal, que clar, que allà es mataven. Ah. Amb aquestes va deixar de tocar nosaltres, esclar, vam veure, sentir que parava...
1: Què passa aquí?
0: Ens agirem i veiem el pobre Quim amb dues iaies. De... ens va venir un atac de riure. Aquestes coses ens passaven, saps? Que vull dir, però és un exemple que venien senyores de 70 i pico d'anys a veure'ns. No? Vull dir que ens ha passat sempre i ara sí, evidentment. Hi ha molt públic d'aquella època, d'aquella generació, que ja en tenen 40, 50, 60 i ja està 70, però també venen gent jove que ens ha descobert. L'altre dia, un dels darrers concerts que vaig fer, em va venir una noia emocionada amb els ulls plorosos, i em va donar les gràcies i perquè què passa, què he fet? Doncs que no hagués pogut pensar mai que podria veure una cosa semblant un concert de Sound en directe, i gràcies a vosaltres ho he pogut veure, no? I això, allò que et fot la pell de gallina, no? Dius, que per tu ho vius cada dia, però hi ha gent que des de la distància s'ho han fet com una cosa molt important, no?
2: Uh-huh. Pep, els actors Guillem Puig i Pol Monent són els que us posen, els que es posen amb la vostra pell, del Carles i teva. Han sabut captar bé l'essència de tots aquells anys?
0: Bé, val a dir que jo no he vist el muntatge final, eh? No l'he vist el muntatge, he vist imatges i m'ha semblat molt, molt bé. Jo crec que, sobretot, ells han estat molt temps. És una pel·lícula que es va enredrir una mica el rodatge, amb la qual han tingut molt temps, tant el Pol com el Guim han estat un any estudiant música, el Pol estudiant guitarra, el Guim fent classes de cant, per entrar més en el personatge, no perquè canti, no perquè toquin, sinó perquè per entrar en el personatge entrava amb la persona que toca la guitarra o que canta. Ens han estudiat, però tot, saben coses de nosaltres que fins i tot vaig dedicar, tot això sabeu... I això han agafat molt en sèrie i són dos trossos d'actors, eh? Són dos nanos que ara no descobriré perquè són molt boníssims i realment jo el que he vist m'ha agradat moltíssim. Fins al moment haig de dir que hi ha imatges que... uau, que han reproduït la realitat, eh? Molt, molt, molt... Hi ha moments de la pel·lícula que dius, hòstia, tu és que sí.
1: Pell de gallina, no?
0: Sí, sí, sí. Amb Joan Capdevila, que és el tercer Sau, diguem-ne, per d'una manera... Sí. Vam veure unes imatges i vam dir, parem una mica que acabarem plorant, no?
1: Bueno, aquesta és la idea, no? Una mica, que ens emocionem tots amb la història.
0: Sí, és una mica també el que passa amb el concert que estem fent ara, no? Que la gent es diu, hòstia, és fantàstic perquè és un concert que saltem, ballem, cantem, cridem, plorem i plorem. I riem,
2: sí, sí.
0: No? I hi ha totes les sensacions en dues hores i mitja, no?
1: Sí.
0: I crec que la pel·lícula serà una mica això, que hi ha tots els moments, evidentment, tots sabem com es va acabar la història de Sau i va ser terrible, però tenim moments molt entranyables i molt, molt curiosos que crec que han quedat reflectits.
1: El que és cert és que amb Sau mai no estarem sols perquè, per més estranys o peculiars que siguem, sempre podrem agafar aquell tren que transporta el millor de cada casa.

0: Descobrirem moltes coses que encara no sabem de Sau.
1: En la pel·lícula?
0: Sí.
1: Clar, no ho sé, jo tampoc, ja, insisteixo, no he vist el muntatge final, he llegit el guió. Suposo que, esclar, cadascú sap un tros de la història, no? La història és molt complexa.
0: Clar.
1: I hi ha molts moments, diferents moments. Tothom té... Potser també desmentirem algun mite, eh? Potser...
0: Això està bé, també.
1: Esclar, cadascú sap un tros diferent, no? Mm-hmm. Això tampoc vol dir que sigui... No oblidem que és un biopic, mm-hmm. amb el qual els biopics tampoc no és un documental, que en teoria un documental assenyés 100% la realitat. Clar. Els biopics, per exemple, hi ha alguns personatges que no han existit en la realitat, no? Mm-hmm. Que s'han inventat perquè això és una història més lligada. Pues hi ha un personatge que és una noia que porta un bar que freqüentem, mm-hmm. aquella noia no va existir mai, no? Però li dona sentit. Vull dir que els biopics tenen un punt de ficció, no pretenen ser un documental, però sí que s'han cenyit bastant a la realitat. Mm. I jo em sento bastant retratat, per dir-ho d'una manera, no? Sí. I veig el Carles, com veig el Guim, i el Guillermo de las Heras, que fa de Joan Capdevila, que, per exemple, la pel·lícula l'han caricaturitzat una mica més del conte, mm-hmm.

0: En Joan és un personatge que ja té una manera de fer peculiar, i ja l'han exigirat una mica, per donar-li una mica més de toc d'humor a l'assumpte. Però sí que ens veig a nosaltres. I veig, això que us explicava, aquella colla d'amics que érem, els veig a la pel·lícula, els trossos que he vist. Que... Aleshores, si la gent... Esclar, hi ha gent que... Clar, s'han dit tantes coses de nosaltres que a vegades, dius, també... O sigui, nosaltres va haver una època que estaven... que va circular moltíssim, recordo allà l'any 96, 97, que encara jo érem parella. Això va sortir i nosaltres flipàvem, no? Ens ho deien... Però tampoc t'emprenyes, perquè hi hagi...
1: Bueno, no pensin el que vulguin, no?
0: Sí, a més a més, nosaltres també havíem... Haig de confessar que havíem dit una animalada, a vegades, amb entrevistes. Hi va haver una època que... Carles Jones vam conèixer, com ensenya a la pel·lícula, amb una entrevista que ell em va fer, que jo era el director d'una escola de música de Vic, i em va entrevistar, i aquell dia hi va haver un bon rotllo, i vam començar, i ens vam fer molt amics. Aleshores, és clar, això una cosa que havia circulat molt i una entrevista, que, una pregunta que et feien molt sovint, no? Com us vau conèixer? I un dia se'ns va girar el cervell i en lloc d'explicar la història de veritat, dic, com us vau conèixer? Ens vam conèixer, mira, va ser curiós, ballant sardanes a la plec de Matagalls. Se'ns va ocórrer i ja hi ha una animalada d'aquesta, saps? En sentit, ja que s'hi posen una mica d'humor a l'assumpte, no?
2: Clar,
0: i aleshores, clar, i que ballant sardanes ens vam agafar les mans i vam notar una electricitat
1: una
0: que
1: connexió.
0: Passava. Aquelles coses que a vegades ens agradava fer tonteries d'aquestes. I pues, hi ha persona que tothom va, sabia que era una broma, però hi ha qui s'ho agafa en sèrio, seriosament, no?
2: Tornant a la gira, Pep, ens deies que, evidentment, doncs, s'han escoltat moltíssimes coses de Sau, se'n saben moltíssimes coses, però no sé si en aquesta gira ens porteu alguna sorpreseta o algun material inèdit que no haguem escoltat.
0: No, a veure, sí hi ha versions, les versions que canta el Carles, algunes són... Clar, ho hem tret de gravacions que no havien sortit en general, en directe, però bàsicament no posem molt èmfasi en això. Jo penso que és una gira que som la base, la formació inicial del grup, i tenim convidats, hem volgut celebrar-ho amb amics, no? I tenim convidats com són el Jonathan Argüelles, el Frederic Strand, que és un noi que canta molt bé, molt jove, fot una mica de rabieta, és molt jove. I també tenim de convidat permanent, tots aquests, ells venen a cada concert, l'Aurelio Morata, que ha estat el fundador dels Rebeldes, de la banda de los Rebeldes, que és un gran amic meu, un gran músic, un gran guitarrista, i aquest any, com que normalment amb nosaltres, sempre durant els últims 25 anys, teníem el Josep Lluís Pérez, però aquest any li vam donar vacances, perquè ell està en un... Abans d'estar amb nosaltres tota la vida, 25 anys, ell s'ha vistat amb un grup que es deia L'Último de la Fila. Home. I aquest any està fent la gira amb Els Últimos i em sembla fantàstic i m'alegro pels Últimos i per ell. Són gent que soc molt fan i m'agrada molt el que fan. I el Josep d'ells... Aleshores ens tenim l'Aurelio, que ens ve a reforçar amb les guitarres, i a cada concert determinat ens ve un convidat de local, no? O a vegades fins i tot dos, no? Aleshores al Palau de la Música va venir la Lucrecia, ara m'han descuidat, ha vingut la Mariona Escoda, ha vingut la Ivet Nadal, ha vingut... Ara me'n descuidaré molts, perquè esclar, han fet molts concerts. Ha vingut ha vingut gent de tot tipus d'estils i d'edats i de tot, vull dir, en funció d'allà on estem, no? I als propers concerts vindrà gent que m'han dit que no ho puc anunciar, però serà curiós.
1: Amb les ganes haurem d'esperar. Aquesta gira del 2026 explica el passat d'una banda que n'ha viscut moltes de coses al món de la música.
3: Ens agradaria gravar el pròxim disc a Londres, perquè soni de l'hòstia.
4: Per això necessitareu calés, oi?
5: Sí, teníem pensat anar-hi en 6 o 7 mesos.
4: 7 mesos? Massa temps.
6: Farem una cosa. Joan, agafa el sobre aquest que has deixat. Aquí hi ha 2,5 milions de pessetes. Espero que això us ajudi a anar a Anglaterra d'aquí un parell de mesos, com a molt.
5: Pere, està sonat. És que això no ho podem acceptar.
6: Per què no? Collons, confio jo més en el grup que vosaltres mateixos, hòstia!
3: Dit així, tampoc.
6: I si no m'ho podeu tornar amb calés, ja m'ho pagareu en espècies.
5: En espècies?
3: Amb un concert.
5: Ah, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Sí, aquí el personatge és un home estimat i enyorat, que era el Pere Monells. El Pere Monells era un home que era el director de l'empresa i propietari de l'empresa Embotits Monells, que també era el propietari de les principals discoteques i

0: sales de concert d'Osona, als anys 80, no? Aleshores, l'inici de Saurus, ara actuàvem allà i ens anava superbé. Però fora d'Osona no ens coneixia, perquè havíem tingut problemes amb la primera discogràfica, era molt complicat, els nostres inicis van ser molt complicats, no? I estàvem bastant a les últimes, allò amb... I el Pere, doncs, tenia una fe cega amb nosaltres i ens va ajudar a pagar el segon disc, li vam tornar els diners, i aquesta escena que és això, és que li estem tornant els diners del segon disc i diu, no, no, no, això encara n'hi poso més pel tercer, perquè el volíem registrar a Londres, i el tercer disc, doncs, és el disc que ja el vaig per tu, si no t'ho continuo, enviem un àngel foc al cos i un dia de tornar, totes aquestes cançons estan allà, i és el disc que va explotar a Sau, i aleshores li vam tornar amb escreix i tant com vam poder, i a més, coses de la vida... Amb ell vam mantenir, va néixer d'allà, d'això, d'aquesta tonteria, bueno, no, no tonteria, però d'aquest fet, va néixer una amistat molt gran que vam mantenir fins que fa ara, fa 3 anys que va morir el Pere, i fins el darrer dia doncs, vam estar plegats i fent moltes coses junts i passant-ho molt bé i compartint moments meravellosos. I és un home que no coneix ningú, molta gent el sap, però em fa molta il·lusió que surti perquè es fa justícia a una persona que, clar, que va creure seguidament amb nosaltres sense que li demanéssim, perquè és al revés, nosaltres el convencíem que no. I el tio deia, és cert això, deia, collons, ostres, que sí que...
1: Era... No es va equivocar, eh?
0: Sí, sí, sí, era el nostre, va ser el nostre àngel de la guarda, no?
2: Ja ha passat molt temps, Pep, com dèiem, Sau és una banda que va néixer al segle passat, per dir-ho d'alguna manera, i que ha arribat fent música a la segona dècada del segle actual, amb molts discos a les esquenes, concerts, un musical, i ara, com dèiem, aquesta pel·lícula.

0: I a més, aquesta gira que, de concerts que es portarà encara moltes més poblacions, algunes dates, a Pollença, a Mallorca, el 7 de juliol, a Calella el 24, Riells i Viabrea el 25, a l'octubre a Sant Cugat, Terrassa, el desembre, a Reus, a moltíssimes...
1: Sí, sí, sí. Alors, la gira suposo que... Esclar, inicialment tenim pensat fer 10 concerts, però hi ha hagut dos factors que ens han fet que l'allarguéssim. Primer, el fet de que s'hagi retrasat l'estrena de la pel·lícula. Mm-hmm. Perquè, és clar, aquí també té la gràcia que hi hagi la pel·lícula en marxa mentre estem fent la gira, no? Aleshores, la pel·lícula se suposa que s'estrenarà al voltant de novembre o una cosa així. És clar, aleshores, part del 27, quasi el 27 seguirem fent. I, a més, el fet de que la resposta de la gent ha estat increïble. O sigui, sabíem que la gent cantaria el Boig per tu, el Tren de mitjanit, però és que les canten totes. És que les canten totes. Inclús coses... amb la gent de management, jo vaig dir... Aquesta cançó faré que canti el públic i la cantant tot el públic. M'han dit, estàs una mica... Potser és una mica agosarat. Dic, no. I del primer a l'últim, tots. Ha anat així fins i tot. Ara fa un parell de setmanes van fer un concert al COI, i va estar fantàstic, vam omplir el teatre del Coll, el teatre d'Enrique Granados, un concert meravellós, i la gent va cantar, i aquesta cançó la va cantar tota de dalt a baix, el públic, és una cançó, diguem-ne, menor, i ho va cantar el públic.
2: Això ha de ser emocionant, després de tants anys.
1: Sí. Realment és una gira que, tant a mi com crec que puc parlar en nom de tota la banda, és emocionant perquè estem... Per mi, estar a l'escenari i girar-te i veure el Ramon Altimir, el Pep Sánchez, el Carles Oliver, són molts anys. Són molts anys d'estar junts, d'estar plegats, de fer música. Clar, no són... El baixista no és el Pep Sánchez. No és el baixista. És el Pep. Ens coneixem des que teníem 15 anys, m'entens? Que... No. I estàs allà i passa pel cap tot el que hem convertit. I m'alegro també molt per ells, que en aquests moments estiguem fent aquests concerts i la gent ens ompli els teatres i canti totes les cançons, perquè és un moment, és com un premi, no? És com un regal que ens ha donat la vida, no?
0: Doncs amb moltes ganes d'escoltar-vos en directe i de gaudir d'aquesta pel·lícula, Pep Sala, de veritat, ha estat un plaer tenir-te aquí al programa.
1: Igualment puc dir, moltíssimes gràcies.

0: millor manera que acabar aquest programa, i més si és dilluns, que amb una miqueta de música, Robert Calvo. A veure quines
1: alegria,
0: cançons ens portes avui.
1: Bueno, te'n porto algunes que són per tu.
0: Ah, mira, fantàstic.
1: N'hi ha tres que són per tu.
0: Ah, mira, m'encanta. Comencem
1: perquè
0: bé.
1: Divendres va ser el teu aniversari.
0: Sí, senyor.
1: Em vas fer 47, que no són
0: senyor,
1: pocs.
0: Sí, senyor, no.
1: Que vol més celebrar-los, no? Que no celebrar-los. I què vas fer el divendres al vespre, tarda vespre?
0: Doncs...
1: Es pot explicar?
0: Sí, tant que es pot explicar. Tant de bo no es pogués explicar, però sí, pues estar amb la família.
1: No,
0: home, que hagués estat...
1: Ah, que fos una cosa que no es pogués explicar per
0: l'horari. Exacte, exacte. No, doncs mira, vaig bufar espelma dues vegades, que això està molt bé, tu, i vaig estar per la Cerdanya, que s'estava més fresquet que aquí, eh?
1: Ah, esclar, perquè el vespre ja refresca més que aquí, però
0: sí,
1: durant el dia fa...
0: Sí, amb jaqueteta, eh?
1: No, jaqueteta?
0: Que sí, bé. Sí, per la nit. No, no, durant el dia va ser horrible. Feia una calda.
1: I dius que vas bufar espelmes dues vegades perquè sí. Sé que al matí abans de venir te'n van fer bufar.
0: Amb la gran i per la nit amb el petit perquè no van poder estar els quatre junts.
1: Has vist que bé? El doble aniversari, el doble aniversari. Molt bé, doncs avui hi ha tres persones,
0: sí.
1: Bueno, més de tres, que et cantaran l'aniversari feliç
0: molt bé.
1: Amb una mica de retard.
0: Vale, perfecte.
1: La primera és una dona que... Vaja, que és inconfusible amb que l'escoltis la primera nota, ja sabràs qui és.
0: A veure.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Aquesta dona és Marilyn Monroe, que va protagonitzar un dels moments més icònics de la cultura pop del segle passat.
0: Sí, sí.
1: Va ser el 19 de maig del 1970.

0: 62, al Madison Square Garden de Nova York, durant una gala de recaptació de fons, el Partit Demòcrata, i el 45è aniversari del president John Fitzgerald Kennedy. És aquell moment històric que va interpretar aquesta cançó d'aniversari més suggerent que mai, xiu-xiuejant, així amb aquest to sexy, que jo penso, estava davant de la Jackie Kennedy.
1: Yeah. El que estava pensant.
0: Llavors, a veure, no vull dir que la Marilyn... A mi no em sembla una persona, una dona que fos una... Ai, no vull dir coses que no toquen, però vull dir no, una dona que digués que estigués...
1: No tenia una relació amb el Kennedy, aquesta?
0: Bueno, però... Davant de la dona...
1: Que
0: no era una persona grullera, una dona grullera a l'hora de... No? D'anar amb els homes, no ho sé, eh?
1: Bueno, cadascú que faci el que vulgui, però
0: sí,
1: bueno...
0: Sí, però vull dir que no era una dona que fos grullera a l'hora d'exposar la seva vida.
1: Home, és que no era grullera en cap aspecte.
0: En res, per això, per això. En fi, Marilyn Monroe, tu t'imagines que... Estava pensant jo... En un sopar, per exemple, del Premi Planeta, que és una cita ideal, 15 d'octubre, amb una mica de retard, que diguin... És l'aniversari aquest any... Quan en faci 50, per exemple. Que et dediquin la nit del planeta i que canti, no sé...
1: Ha de ser la nit
0: del planeta. David Bisbal et podria cantar un...
1: Ah, mira, jo encantada. Home, encantadíssima.
0: Cumpleaños feliz, no?
1: Sí, sisplau.
0: En anglès, per això, eh?
1: Tens 3 anys per aconseguir-ho.
0: David Bisbal, que ara serà jurat a Operación Triunfo México, a Estados Unidos.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Tens 3 anys per aconseguir que el Bisbal em canti l'aniversari feliç.
0: Molt bé. Doncs no em temptis que aconsegueixo les coses.
1: Ja ho sé.
0: De moment tinc apuntat. Estopa de venir la temporada que ve.
1: Sisplau. Sí, perquè aquesta ja...
0: Jo tenia apuntat que pel mes de juliol havia de venir un senyor que a mi encara a dia d'avui no me n'han donat notícies.
1: Jo encara tinc esperances.
0: Bé, en fi. Seguim endavant. Estem en l'any 1962 i ara anem una mica més endavant.
1: Vinga.
0: És una cançó que es va llançar el teu any.
1: Ah, el 79.
0: El 1979, tot i que es va popularitzar ja l'any 1980. És la cançó d'un geni, però és un geni. Mm. És un home que ha posat música a grans moments de les vides de moltes persones i que va cantar un Happy Birthday com ningú. Stevie Wonder.

0: Doncs gairebé m'ha agradat més que el de l'Antelin.
1: Sí?
0: Sí, més ritme, tu, sí, més alegria.
1: Va dedicar a Martin Luther King, que volia que fos declarat festiu nacional el dia del seu naixement, no? I per això li diu Happy Birthday to you, a Martin Luther King. Aquest Happy Birthday és un tema que està inclòs al seu àlbum Hotter than July.
0: És a dir, més calorós que
1: el juliol, i això enllaçarà perfectament amb la següent paraula. Però abans et porto també una gent que són de la teva època.
0: A veure.
1: Bueno,
0: i de la teva, carinyo, que ens portem 4 anys, eh?
1: Sí, vull dir que...
0: Aquí la gent pensarà que té 25, el Robert Calvo.
1: Ens portem 4 anys, exactament. Ell és del 79, jo del 84, per tant, és de la nostra època, això.
0: Sí.
1: Però el que passa que a mi mai me'l va encantar així.
0: No, a veure.
1: No, cumpleaños feliz de Parchís. Ah.

0: No te l'havia encantat, aquesta?
1: A mi, no.
0: A mi sí. Home, a era mi la, la classe... Era l'Anys i Anys, potser per tu era més l'Anys
1: sí,
0: i Anys,
1: i
0: jo vaig
1: sí.
0: començar amb el Parxís.
1: En fi,
0: m'encantava el
1: cumpleaños feliz de Parxís.
0: M'encantava aquesta, era molt xula.
1: Doncs sí, la veritat és que sí. Jo, com que mai m'han fet festes d'aniversari, me n'han fet una a la meva vida. Una.
0: Però quan eres petit...
1: Fer-me-la?
0: No.
1: Que, sí,
0: que et feies tu els entrepans de
1: no,
0: filla?
1: No, la meva mare deia, di als niños que vengan aquí al bar a les 5
0: pues
1: de la tarda a comer el bocadillo de
0: nocilla. I tu feia a la teva mare i
1: sí,
0: tu...
1: Sí, però no era una festa, festa, eh? Venien els amigats de la classe.
0: Bueno, i ara és feliç,
1: sí? Sí, tant que sí. En fi, com et deia, el que ens explicava Stevie Wonder a Happy Birthday, que l'àlbum es titula Hotter Than July, sí. És a dir, més calorós que el mes de juliol, és el que li passa a l'home que escoltarem ara, que és aquesta gent que canta. Jo anava a punt de dir la veritat, anava a portar dues cançons, que una es diu Temperature, i l'altra sí. es diu Temperatures Rising.
0: Sí.
1: I les porto totes dues, oi? Que sí, gràcies al departament tècnic, gràcies al múscul tècnic d'aquesta casa, no.
0: I què faríem sense ells?
1: M'he oblidat de passar un dels àudios, el Jota, he apurat massa...
0: Dos. Mala meva,
1: he apurat massa, però com que al costat hi ha el gran Isma de la Parra, li
0: entre
1: ha buscat
0: tots dos, bueno,
1: doncs mira,
0: solucionat.
1: Et volia portar dos homes
0: sí.
1: que quan canten, jo he escoltat aquestes dues cançons, i m'he fet una becaina allà, una estona.
0: Ah, perquè... per això, per això... Sí, sí, per... m'ha estat

0: Sols, aquí.
1: Per això arriba tard. El primer...
0: Home, si és avorridot...
1: No és que t'adormiràs, però després ens despertarem molt gran.
0: Vale, molt gran
1: ens despertarem. Vinga, al final. Et porto un blues elèctric que es va llançar l'any 1957 per un home que diuen que és el pioner de l'harmònica.
0: Oh,
1: jo no el coneixia fins avui. És Little Walter. Ara sona. My baby gave me a high temperature. My body have a high temperature.
0: Aquesta és la segona paraula, temperatura.
1: Temperatura. 101 when
0: we kiss and dance. Que xulo el blues, eh?
1: 102 night romance. Ara llegiré.
0: No és harmònica.
1: Ara sonarà l'harmònica.
0: Vale. No són pares d'harmònica.
1: Oita-la. Harmònica.
0: Sí? Ah. Harmònica? No sé. Jo no tinc gaire oïda, eh? També
1: no tocaves harmònica de petita?
0: Tenia harmònica.
1: Tots n'hem tingut una, no?
0: Mira que ja es transmeten els virus.
1: Ja, ja, ja, ja. És un instrument, però sona tan bé.
0: Sí, m'encanta.
1: He buscat la història d'aquesta cançó perquè me l'havia de documentar. I m'ha sorprès que en la història d'aquesta cançó diu... Temperature és un clàssic del blues elèctric llançat al 1957 pel pioner de l'harmònica Little Walter. I ara ve la villa, diu. La cançó destaca pel seu ritme frenètic.
0: No seria una altra? T'has baixat una que no era?
1: No, no, és aquesta.
0: Bueno, potser per l'època això era un ritme frenètic.
1: Sí,
0: no?
1: Segurament. Aquesta cançó és de l'home, aquest home Little Walter, que es va relacionar amb altres llegendes com Jimi Hendrix.
0: Home, déu-n'hi-do, eh?
1: I ara anem amb un altre home que et fa fer la segona becaïna.
0: Home, no.
1: No ens movem dels Estats Units d'Amèrica, eh? De moment... Estàvem, això podria ser Alabama.
0: Totalment.
1: I ara anem a el que ve a ser el Bronx.
0: Vinga.
1: A Nova York.

0: Jo que has fet aquest gegant,
1: ah, mira, al carrer. T'anava a dir el mateix. He pensat...
0: Masses hores junts.
1: M'aboca aquell moment dels anys 90, no?
0: Sí,
1: que anaven els, homes i dones de Harlem o de Bronx amb aquelles radiocassets. Amb aquest ritme que...
0: Ara van al metro amb el mòbil a tot, trapo.
1: Clar, és el radiocasset de l'actualitat.
0: Ara...
1: És una mica més pràctic que allò, t'he de dir, perquè...
0: Sí, havíem de pagar,
1: I n'hi havia alguns que portaven radiocasset amb doble platina.
0: Ah, enorme, sí, sí.
1: Sí, sí. Temperatures rising, que vol dir que la temperatura s'eleva, que ens va perfecte, perquè ara, just quan hem aixecat de la meva cadira, el senyor del temps de TV3 deia... Mira, el Francesc Mauri diu, la temperatura no pararà de pujar. Doncs, temperatures rising, que vol dir la temperatura puja. És una de les cançons més fosques i personals d'un duo que es diu The Infamous i que integrava Mob Deep.
0: Ah, molt bé,
1: No Moby Dick.
0: No, Mob
1: Deep. Deep. Vol dir deep, vol dir el cap al fons.
0: Profund.
1: Profund. És una de les cançons més fosques, com deia, d'aquest duet. Significat i context d'aquesta lletra, a veure que l'hem buscat. Doncs tot té a veure amb el crim. Es veu que és una carta oberta al seu germà, que s'amagava de la policia després de cometre un assassinat. La cançó detalla la intensa paranoia, l'encobriment de proves i la por que les autoritats s'estiguessin apropant. La tornada és una referència a una situació tensa i perillosa que estaven vivint. El germà es va acabar convertint a l'islam, però després es va acabar suïcidant.
0: Mare meva,
1: amb una arma de foc a si mateix.
0: Quin color brot, no?
1: Sí, sí. Jo és que...
0: Canviem de paraula, tu.
1: Sí, canviem de paraula. I la que ve ara, que és Aventura...
0: Home...
1: Estem a 52? Sí, ens queda temps per fer-ho bé. La primera cançó, amb la primera nota, ja saps quina cançó és.
0: A veure...
1: És d'aquestes que saps quina cançó és. I després dius, i això diu Aventura? Sí, a la primera frase o a la segona, escolta.

0: Looking for Adventure. Això és Born to be Wild.
1: M'encanta aquesta.
0: Nascut per ser perillós.
1: Salvatge.
0: Salvatge. Born to be Wild, de Steppenwolf, que vol dir llop estepari, no? És un himne del rock que va composar... Va compondre, perdó, que he dit va composar allà no. La redacció, i en Gavi Figueredo m'ha dit que es va compondre. És veritat. Gràcies, Gavi. Originalment aquesta cançó... Dic, es va compondre per part de Mars Bonfire. És una cançó concebuda com una balada folk, acústica, amb el vocalista John Kay al capdavant. El seu èxit va explotar, va esclatar el 1969, quan es va convertir en tema principal d'una pel·lícula, Easy Rider, i es va pujar a l'estrellat gràcies a aquesta pel·lícula que la va catapultar a l'èxit. La van transformar radicalment en un himne, accelerant el ritme d'aquesta cançó i afegint-li potència, i ara mateix diuen que és un dels himnes mundials per anar per la carretera.
1: Totalment, amb una Harley allà...
0: Si vas per aquella carretera del...
1: La ruta 66.
0: Clar, la ruta 66. Home, però si vas pel tram aquell de Dead Valley, on el...
1: Allà la temperatura...
0: Tom Hanks corre tant...
1: Sí.
0: Ara no surt el nom, el Forrest Gump.
1: Sí.
0: El Forrest Gump corre i diu... Corre, Forrest, corre! No?
1: Allà la temperatura
0: corre,
1: sí que ha de ser...
0: Sí, sí. Allà, mira, el José Agustín Gómez, company de la redacció d'Esports, hi va estar un estiu, una tardor. I es va llogar una nit una caravana d'Airbnb al mig del desert.
1: Uf!
0: Et deixen les claus allà penjades...
1: Iapa.
0: I has de dormir amb les serps.
1: Ah, molt bé.
0: Però el que passa que has de marxar molt d'hora al matí perquè a les 9 del matí o a les 10 ja fa una solana que hi ha 50 graus.
1: Uf, que no sé.
0: Sí, sí. En fi, no hi vagin. Bueno,
1: no.
0: Molta gent va a Death Valley de turisme, però si poden no hi vagin a l'agost.
1: Agost, sí, sí.
0: Ara, dins de la meva presa de concessions que faig cada setmana...
1: Bueno, ja comencem.
0: Només me'n prenc una.
1: Ah, bueno, sí.
0: Val? Me'n prenc una. Okay. Que és la paraula, és a dir, la paraula aventura, està en el títol i en la lletra, per tant, d'aquesta cançó. Però no diu aventura en cap moment.
1: Ah, vale.
0: Hi ha un prefix davant i un sufix darrere. Escolta, això és Serrat Bienaventurados. Ah.

0: Mira, t'ho perdono perquè m'encanta aquesta cançó.
1: Clar, i que a més, mira, com que hem tingut el Papa per aquí, podem parlar de les benaventurances, que són aquestes paraules de Jesús al moment del, allà, sí, al monte, de l'Olivo, sí, i que parla, defineixen, diguéssim, l'essència de Jesús, els valors, el camí cap a la veritable felicitat i cap a la santitat cristianes. Això no en parla aquí el Serrat, però diu bienaventurados aquellos que se atreven a dar consejos siendo unos necios. No, doncs sí.
0: És boníssima aquesta cançó.
1: La Maria Jiménez va fer un programa a Canal Sur que es va dir Bienaventurados i que va fer la sintonia ella mateixa, i m'agradava molt aquella cançó també, que hi ha una altra cançó que es diu Bienaventurados, que si la volen buscar vostès, és de Maria Jiménez. Però com que no tenim temps i vull acabar la fiesta per todo lo alto...
0: Vinga.
1: Et porto una cançó que parla d'aventura. Oh. Sí, sí, parla d'aventura. Una aventura que podríem tenir tu i jo en aquest programa de ràdio cada dia de l'any, no, perquè el dissabte no venim aquí. El diumenge ens trobem un altre programa.
0: Sí, em fas venir cada diumenge, tu.
1: Perquè hi ha una cançó que per mi és Barcelona, és Catalunya, és l'estiu, és l'inici d'unes vacances, que jo començaré, si Déu vol, ben aviat.
0: Ja estàs de vacances, fas una pudor a vacances ja.
1: Pudor?
0: A vacances.
1: Com que marxo de vacances i he pensat, és la meva última secció del Paraula de Cançó,
0: sí,
1: et porto allò que va passar... no recordo el dia concret, el de l'obertura sí que va ser el 25 de juliol del 1992, calcula 15 dies més, l'escenari del...
0: Ha de portar Paraula Aventura, ho saps?
1: Sí. A l'escenari de l'Estadi Olímpic, Los Manolos, una aventura.

0: No m'emportaràs de...
1: Una aventura...
0: De espera, espera.
1: És més bonita...
0: 58-16.
1: Si hacemos creer a los demás que no hay amor...
0: Cada dia ho fem, això.
1: Una aventura... És més bonita... Si existe dueño... De los dos.
2: Ja ho diu.
0: 58-32.
1: Ara, ara, ara. Reventa.

0: L'has portat per cantar.
1: Clar que sí, per ballar, home, i perquè fem
0: mira,
1: festa final.
0: M'agraden
1: perquè...
0: els Manolos i jo no coneixia
1: aquesta... Llavors va sortir el Constantino Romero, deia... Atletes, baixin de l'escenari. No, te'n recordes?
0: Sí, això sí, però aquesta cançó no em sonava.
1: Sí, sí, és d'aquell any, és de l'any 92.
0: Però
1: i...
0: va sonar a la inauguració.
1: És que no és seva la cançó. Sí, va, jo crec que va sonar. Vamos,
0: però
1: crec que
0: l'Amigos para siempre va sonar.
1: Sí, però aquesta és d'Andrew Lloyd Webber, i la van cantar Sara Brightman i José Carreras, Josep Carreras. Una aventura és una cançó del grup Nietzsche. Nietzsche es diu, el grup, de l'any 1990. Sí, i la va versionar el grup Los Manolos, que és...
0: M'encanta.
1: Barcelona, sí, Catalunya, sí, sí, sí, l'estiu, la vida...
0: La rumba.
1: La Marbella, la rumba. Sí, sí.
0: Doncs molt bé, amb aquest Aventura de los Manolos, que no és de los Manolos, que és una versió...
1: Però jo porto de los Manolos, que és la nostra...
0: Bueno, sempre ens agrada portar versions nostrades, no?, que és el que hem de fer en aquest
1: la
0: programa,
1: cançó acaba
0: la
1: dient,
0: ciutat.
1: Que bello és querer-se així.
0: Ai, querer-se així. Quan marxes de vacances, dius?
1: Quan tu em deixis.
0: Aquest divendres ja, eh?
1: Espero, espero. No, diumenge.
0: Ah, bueno, clar. Bueno, és que els diumenges estaràs aquí, no et salves, eh?
1: També vens tu, eh?
0: Nosaltres sí... Ai, bueno, ja veurem, ho parlem. Nosaltres sí que tornem demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.

0: Yesterday, de The Beatles, és la cançó més versionada de tots els temps. L'original va ser gravada el 1965 per al cinquè àlbum d'estudi de la banda de Liverpool. És obra de Paul McCartney, que un bon dia va somiar amb la seva melodia. Fixin-se, va somiar amb una melodia. Era un matí de la tardor del 1963 i es va despertar a la casa familiar de la seva xicota, l'actriu Jane Asher. Ell mateix ho relata com una cosa molt estranya. A l'obrir els ulls, va saltar ràpidament del llit i va baixar fins al piano de la sala de música, on va tocar aquesta melodia.
1: Per alguna raó, aquesta melodia va continuar girant al meu cap, així que vaig anar cap al piano per bloquejar-ne alguns acords. Un parell de mesos més tard, li vaig posar algunes paraules i es va titular
0: Yesterday. Yesterday. Ell temia que estigués plagiant alguna composició i va començar a tocar-la a tort i a dret, però tothom li va dir el mateix. Mai. Mai no havien escoltat aquella melodia. Una melodia que des de llavors ha acompanyat les vides de milers de milions de persones a tot el món.
2: A Onda Cero Catalunya comença En bones mans, amb Robert Calvo.
0: Hi ha gent que somia amb cançons. Paul McCartney no és l'únic. Em consta un cas proper d'una dona que també fa música i que li ha passat el mateix. Se n'adona vostè del poder que té la música? Pot aparèixer fins i tot mentre dormim, en somnis. I és que els asseguro que té un gran poder sobre el nostre organisme. Estic segur que cadascuna de les persones que m'escolta aquesta hora, més d'una vegada, més de dues, més de 100, més de 1.000, infinites vegades, ha tingut una experiència sensorial amb les notes d'una cançó. És el poder que allò intangible, allò que va per l'aire, té sobre les nostres emocions. Una sola nota pot fer-nos saltar una llàgrima.

Llàgrima pot fer-nos somriure, pot fer-nos volar. Però no només això, no només això. Aquest poderós art estableix un diàleg amb el nostre cervell que és capaç gairebé de fer miracles. En realitat, els fa. Com passa en aquelles persones que pateixen Alzheimer i que, amb els anys, ho obliden tot. Perden la memòria de qui han estat, els seus familiars passen a ser complets desconeguts, viuen a una ciutat o a un poble que no saben ni com es diu, però són capaces de cantar des del principi fins al final les cançons de la seva vida. És l'extraordinari poder de la música sobre el nostre sistema neurològic. La música, senyores i senyors, és terapèutica. És un complement medicinal capaç d'aconseguir allò que semblava impossible. La mitigació del dolor, dels símptomes d'una malaltia concreta, i fins i tot, en alguns casos, pot portar a la curació. I si no s'ho creuen, quedin-se aquí, que avui els ho demostrarem. Li dedicarem les dues hores de programa d'aquest diumenge 21 de juny a la música, avui, que és aquest Dia Europeu de la Música.

Avui farem un programa molt especial, els ho prometo. Fa molt temps que hi treballem i esperem que ens surti rodó i que de debò els emocioni. Però a banda d'acompanyar, d'abraçar i d'emocionar a través de les cançons de la nostra vida, també aportarem, com sempre, dades, informació. Farem divulgació de la mà d'una neurocientífica, la doctora en neurociències i directora del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Burgos, Manuela del Caño, que ens ajudarà a ser conscients del poder que té la música sobre el nostre cervell i el sistema neurològic. I quin efecte té la música sobre les nostres emocions? Doncs ens ho descobrirà Guillermo Giner, que lidera la Fundació Músicos por la Salud i que acompanya les persones que estan hospitalitzades o en centres sociosanitaris. Els prometo emocions fortes amb les històries que explicarem de la mà de persones que fan música i que han viscut canvis importantíssims a la seva salut. Tot plegat sense oblidar-nos del pal de paller d'aquest programa, que són els col·laboradors i les col·laboradores que avui ens portaran molta música. Moltíssima. Cadascú ens posarà aquí a l'antena aquella que ha marcat la seva vida. És clar que res d'això tindria sentit sense el seu concurs a l'altra banda de la ràdio, que cada dia també posa música a la vida. Quedin-se, per tant, aquí, que hi serem fins les 8. Això és En Bones Mans, un programa que s'emet a totes les emissores d'Onda Cero a Catalunya i també a la nostra app i al nostre web ondacero.es/Catalunya en directe i en podcast. Avui que estem commemorant el Dia Europeu de la Música i, de moment, el que hem de fer és omplir l'estómac.

0: Montserrat Pombo García, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Robert.
0: A l'estómac omplim amb ella, amb la Montse Pombo, que ens porta aquí un esmorzar cada setmana. Ja saben que n'alterna un de dolç i un de salat, i que cada diumenge tenim aquí una versió diferent de l'esmorzar que ella fa a casa seva, després els posa en pràctica i fins i tot ens els porta a la ràdio. Uh-huh. Avui estem iniciant un programa que estic segur que ens emocionarà molt a totes i a tots. Jo ja estic emocionat només d'haver-lo preparat i ha estat un camí meravellós. I que tu siguis la primera veu del programa és encara més estupendo. La Montse fa dies que em diu: és tan xulo lo del diumenge, és tan xulo lo del diumenge. Per què?
1: Bueno, primer de tot, espero que us agradi el que he preparat. Normalment venim fent els esmorzars, però avui porto unes postres.
0: Ah? Postres de músic? No, no m'ho puc creure! Ah, bravo! Postres de músic! Mm-hmm. Que pot ser un esmorzar de músic, perquè porta coses que són adequades per aquesta hora del dia.
1: Això mateix.
0: A veure, el postres de... Perquè això no es porta, el postres de músic, ja. Quin restaurant té postres de músic?
1: Doncs n'hi ha uns quants,
0: eh? Sí?
1: Que n'hi... Sí, que té la seva carta les postres, el músico, ho té.
0: Doncs jo fa temps que no em veig enlloc. M'agradaria veure'n. Va, expliquem a l'audiència per què es diuen postres de músic o per què porten certs ingredients.
1: Vale, doncs, si em permets, Robert, fem una miqueta d'història.

0: Llavors, amb el temps, es van consolidar com a postre tradicional de sobretaula i avui dia forma part de la nostra gastronomia.
1: És que és un postre d'aquí.
0: Sí, sí, són d'aquí, de Catalunya.
1: Com a crema catalana, que també és d'aquí.
0: Correcte. Els ingredients són molt simples. Si són fruits secs, poden ser ametlles, avellanes, nous, pinyons, panses i, en alguns casos, algunes figues seques o orellanes. Uh-huh. Tots ells són fruits secs que aporten molta energia i que representen molt bé aquesta idea de menjar pausat però nutritiu.
1: Sí, jo és un postre que associo molt, no sé per què, a la tardor. Perquè no porta res de tardor, és de tot l'any el que porta. Uh-huh. Però associo el postre de músic a un moment de l'any, que és com un postre de temporada, que és la tardor, l'hivern...
0: Jo l'associo més al Nadal.
1: Aquella època, de novembre,
0: de
1: desembre...
0: Sí, amb el temps de Nadal. La seva presentació és molt senzilla. Es serveixen en un plat o en una safata amb els diferents fruits secs separats perquè puguin apreciar les textures, els colors... Uh-huh. I al centre s'hi col·loca una petita copa de moscatell o de vi dolç...
1: Aquesta és la part que...
0: Que acompanya perfectament aquest moment de sobretaula.
1: Clar, aquesta és la part, diguéssim, menys saludable d'aquest esmorzar, però que no deixa de ser una cosa molt interessant, perquè, clar, si et fots tots aquells fruits secs, un darrere l'altre, alguna cosa hauràs de beure per fer-los baixar.
0: Clar.
1: Si li pregunto a la Montse Pombo quina és la cançó de la seva vida, què em dirà?
0: Una de les cançons que ha marcat la meva vida ha estat The Cranberries, i la cançó era Zombie.

0: Que forts que comencem el matí, no, Montse? Mm, i per sí, què et va marcar aquesta cançó, tu?
1: Doncs mira, un dia estava a casa meva, la vaig escoltar per primera vegada, em va impactar molt. Vaig comprar-me el disc, vaig comprar-me el disc primer que van treure, vaig comprar-me tots els discos que van treure, sí. Vaig anar a tots els concerts que van fer aquí a Barcelona. Un dels concerts, la Dolores O'Riordan, va sortir del mig de l'escenari amb el cabell curt, ros, i jo vaig dir, jo quiero ser com ella, i vaig anar a la perruqueria, em vaig tallar el cabell, em vaig passar la moto amb el cabell llarg que jo sempre porto, em vaig posar el cabell ros, igual que ella.
0: I anem rapada així amb el
1: cabell ros? Sí, sí, rapada, rapada, com ella.
0: Que fort, hi ha fotos d'això, me les podràs ensenyar un dia?
1: No.
0: No me'ls vol ensenyar. No. En fi, sigui com sigui, fixin-se quin poder té la música, fins on arriba el poder de la música, que no només emociona, commou, marca, sinó que fa que l'oient d'aquell cantant, el que gaudeix la música d'aquell cantant, vol ser com ell, o com ella en aquest cas, i rapar-se el cabell, tenyir-se el cabell, rapar-se el cabell, i fer una mica d'ella, no?
1: És més, vull fer un altre punt, que fa molt de temps vaig escoltar en un programa de ràdio una cançó que va cantar la Dolores O'Riordan amb el Luciano Pavarotti.
0: Ah, sí?
1: Sí, en un concert que li van fer al papa Juan Pablo II.
0: Te quiere todo el mundo.
1: Te quiere todo el mundo. I va ser un Ave Maria. I jo vaig dir, si algun dia em caso, amb aquesta cançó entro. I em vaig casar i a l'església vaig entrar amb una cançó de Dolores O'Riordan de l'Ave Maria.
0: Oita, això. Tenim un tècnic meravellós. Se li estan posant la pell de gallina.

I la Montse Pombo va entrar així al seu casament? Això és meravellós. Perquè, a més, és el poder de la música també és que ens acompanya en moments de la vida, no només ens explica la nostra història com a éssers humans, com a persones, sinó que tu dius, en aquell moment de la meva vida, què està plorant la Montse, tot això? En aquell moment de la meva vida, què posaria? Què posaria? Per exemple, si a mi em diguessin, demà has d'anar a una entrevista de feina, no és el cas, demà has d'anar a una entrevista de feina i demanen que quan entris a la sala posis una cançó. Quina poses? Això és interessant, no? Mm-hmm. Doncs ella va tenir clar, està plorant la Montse, per tant, mirin el que fa la música. Mm-hmm. És meravellós, això. El poder de la música és impressionant. Sentir unes notes musicals i posar-se a plorar. A mi em passa amb una cançó que té un poder que és inexplicable i com que no puc parlar amb el seu creador, No sé, hauré de parlar amb un expert, amb un neurocientífic. Mira, en tindrem després una aquí. Però Barcelona, de Freddy...

0: i Mercury i Montserrat Caballé, i jo sento la primera campana, la primera, i ja ploro. Ja. La primera. Uh-huh. En fi, Montse, és meravellós que t'hagi passat això en directe.
1: Doncs sí.
0: Montse, gràcies per regalar-nos la teva música de la teva vida, per explicar-nos la teva vida, la teva intimitat, i fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve. Adeu.
2: L'esmorzar de la setmana.
0: A veure qui és el guapo ara que segueix amb tota aquesta emoció al damunt a fer un programa de ràdio que aquesta només és la primera de les emocions. Bon dia! Good morning, good morning. Been up the whole night through. Good morning, good morning to you. Mira, Montse, aquesta és la Lady Gaga.

0: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí. Cada diumenge de 6 a 8 del matí, amb Bones Mans, amb Robert Calvo.
1: Un programa que avui comença fent un viatge en el temps. El volen fer amb nosaltres?

0: Jo no m'hi embarco sola en aquesta aventura per descobrir l'origen de la música. M'hi acompanyarà una dona que ja ha aparegut aquí en algunes ocasions aquesta temporada, que l'audiència d'aquest programa ja deu conèixer o els deu sonar. És qui millor ens explica l'origen de tantes i tantes coses. Moltes d'elles, la gran majoria, tenen el seu punt de partida a Grècia. I la música, també. Una vegada més he tibat de l'experta, de la professora de llatí, grec i cultura clàssica, Montserrat Nadal Ardanuy. Montse, bon dia.
1: Bon dia, Robert. S'està acabant la temporada i per aquest últim programa has triat un tema molt bonic, de veritat. Les cançons de la nostra vida. Costa, trobar una cançó que exemplifiqui tota la nostra vida. És que és pràcticament impossible.
0: Ja,
1: sí. A veure, com comprendràs, el meu tema és Grècia.
0: Clar.
1: I la cançó més antiga escrita, almenys a Occident, és una cançó que trobem inscrita en una pedra de marbre, en una estela funerària en forma de columna, que es troba a prop de la ciutat d'Efes, a l'actual Turquia.
0: Uh-huh.
1: Quina casualitat que la persona que dedica aquesta cançó a la seva dona morta, quina casualitat, deia que la seva dona es digui Euterpe, que és la musa de la música.
0: Ah.
1: No sé jo si pensar que és una casualitat o que és fruit d'una intencionalitat.
0: Home, els grecs no deixaven res a la casualitat. Tot tenia un perquè, tot tenia una explicació. Per tant, trobem l'inici de la música allà, a la Grècia antiga, al bressol de la civilització, oi, Montse?
1: L'epitafi diu: «Soc una imatge de pedra, Seikilos em va posar aquí, on estic per sempre, senyal de l'etern record». I la cançó comença dient: «Aprofita el dia, mentre visquis llueix, no temis res, que la vida dura poc i el temps reclama el seu final». Què et sembla? Maco,
0: Sí, sí.
1: Que precisament li dediquin una cançó a una persona que s'ha mort parlant d'aprofitar la vida.
0: El carpe diem, que n'hem parlat aquí en tantes ocasions. Escoltem aquesta primera cançó, podríem dir, de la història.

0: Aquesta és la traducció en so d'aquesta inscripció que ens deia ara la Montse. I evidentment sona a Grècia, a l'antiga Grècia. Montse, jo et faré la pregunta que aniré fent al llarg del programa a totes les persones... Montse, jo et faré la pregunta que aniré fent al llarg del programa a totes les persones que passin per aquí, que és, quina és la cançó de la teva vida? No serà el triqui-triqui del Demi Russos?
1: Doncs mira, no, res de triqui-triqui. He triat una cançó d'Adele, que és Chasing Pavements.
0: Ah, m'encanta Adele.

0: Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
1: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
2: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
3: Eso.
4: Cada setmana rebem aquesta hora l'estudi de les bones mans, l'Alícia Escribano, la dona que més viatja pel món d'aquest programa. Perquè després hi ha gent que viatja molt, com en Carles, la Melo Varela, que a partir de les 12 i fins les 2 els espera a totes i a tots a Gente Viajera. Alícia, bon dia, com estàs?
5: Contenta, feliç, em repeteixo molt, això de
4: no,
5: contenta,
4: però és que
5: feliç.
4: És la veritat, és que s'ha de dir la veritat. L'Alícia sempre ve amb un somriure, és el somriure d'aquest programa, de fet, i que, a més, ens fa això cada setmana, que és fer-nos voltar pel món sense moure'ns de la ràdio, per tant, fa màgia, d'una banda, i fa una altra cosa que és molt important, i avui ho farem sobre manera, que es diu en castellà, que és somiar.
5: O amb musicoteràpia.
4: Musicoteràpia, la teràpia de la música.
5: Imagina't si poséssim en una olla, barregéssim la música i els viatges.
4: Ah, seria meravellós.
5: Oh, quina medicina, no?
4: No m'estàs dient que avui vols fer això?
5: Home, jo, si algun metge em reacceptés, escolta, has de viatjar i escoltar molta música.
4: Doncs vinga.
5: Em sembla una teràpia fantàstica.
4: Doncs mira, avui ens transportarem la primera cançó que m'ha dit l'Alícia que em porta. Dic, em sembla meravellós perquè, a més, la cançó explica que una senyora es munta al seu pis, un paradís, no?
5: Com tu i jo farem aquest estiu, més o menys.
4: Ah, ja ho explicarem, això, ara.

0: cançó és conegudíssima per tothom.
1: I és una cançó que es va avançar al que vindria després, que és que no tenim diners, molts de nosaltres, per sortir a l'estiu i ens hem de muntar el nostre pis.
0: Absolutament. És una cançó que és això, irònica, sobre la impossibilitat de viatjar.
1: Sí,
0: diu,
1: sí.
0: Jo me la munto a la banyera, a Hawaii,
1: clar,
0: Bombay.
1: És veritat.
0: Sobretot Hawaii. Estem, diguéssim, a la zona del Pacífic, no ara?
1: Vull dir, sí, ja, gràcies. Hawaii sempre té, sobretot per les pel·lícules americanes, sí, ens arriba una imatge molt idíl·lica de Hawaii.
0: Hawaii 5-0, me'n recordo jo,
1: sí,
0: la sèrie.
1: Té platges boniques, però diríem que no són platges caribenyes, són platges per fer surf, sí, amb fortes onades, amb vent. És a dir, són unes illes molt boniques a nivell paisatgístic, però no serien unes illes amb unes platges que diguessis, ai, per banyar-se molt, no, si t'agrada el surf, sí, o els esports aquàtics, no?
0: Si vols anar de viatge, sempre has de buscar... ara és més modern, això d'Airbnb, aquestes coses.
1: Sí.
0: Però normalment què hem buscat?
1: O un hotel, no?
0: Un hotel a...
1: Califòrnia, no em diguis.

0: Ai, m'encanta, perquè fa unes setmanes vam tenir aquí un californià a la ràdio i li vaig dir, escolta'm, tinc de viatge pendent al món anar a Califòrnia, però m'agradaria veure diverses coses, a part de San Francisco i Los Angeles.
1: Doncs una de les coses que a mi em va fer més il·lusió quan vaig visitar Califòrnia era el fet de fer parada a la nit, que vas de camí per aquelles carreteres eternes, fer parada en algun hotel, motel
0: de carretera.
1: Motel de carretera, no? Perquè et poses aquesta cançó i ja transporta, no?, aquella imatge que tenim tots una mica idealitzada, no?, del que és Califòrnia i aquest estiu etern que diuen que viuen, no?
0: Doncs sí, allà sempre fa bon temps, sempre hi ha una temperatura gairebé tropical, però encara l'Alicia aquest any, ens ho ha explicat aquí a les bones mans, li va tocar un premi fa uns mesos, un viatge.
1: Ah, bueno, ja m'han confirmat que visitaré... Aquesta és notícia. Visitaré una zona... Normalment els espanyols, quan reservem viatges a aquesta destinació, fem lo clàssic, que és la Riviera Maya, o si no, com a molt, pues fem Playa del Carmen...
0: Te'n vas a México?
1: Me voy a México!
0: ¡México! Però ja hi vas estar l'any passat, a México.
1: Sí, però és que Mèxic és tan bonic, tan enorme. Con una mirada hecha en
0: sonora. Ai, sí.
1: Aquestes cançons del Luis Miguel, aquest és l'Olímpic Missal.
0: Sí, sí.
1: És Luis Miguel, no? Aquesta cançó és com molt icònica per la gent de Mèxic, i si estàs amb mexicans, se la posen molt a les festes, als casaments, a les celebracions. México en la piel, no? Como el buen tequila de
0: esta tierra. Jo he de recomanar-ne una altra.
1: Si algú ha anat a Mèxic, que es posi aquesta cançó, que li tornaran la memòria.

0: Mòria, no?
1: Sí, sí.
0: Podem aprofitar i pujar una mica, agafar un avió que en una estona ens hi posem en una altra gran ciutat que ha estat somiada per molta gent, alguns que han estalviat anys per poder fer realitat aquest somni, sí. I que ara el tenim molt més a l'abast perquè Barcelona està molt ben comunicada amb aquesta gran metròpoli que és la ciutat de les ciutats. Ai,
1: ai, New York, New York. La veritat és que aquest és un dels viatges de la meva vida. No n'he fet gaire així d'internacionals, però el meu somni era anar a Nova York un cop a la vida. No sé si tornaré, però fa 10 anys, ara farà 10 anys, al novembre, hi vaig anar amb en José Agustín Gómez. Vam coincidir allà el dia que Donald Trump va guanyar les eleccions per primera vegada.
0: Imagina't. Quin dia.
1: I vam estar allà, va ser meravellós. Va ser una setmana estupenda a la ciutat que mai no dorm.

0: És una cançó aquesta que també ens posa la pell de gallina, tot i que l'hem sentida moltes vegades, però ens transporta, no? Ens ajuda a viatjar. Però aquesta que anirem ara, aquesta és molt especial. Hi ha una cançó que jo, si la poses, jo ja estic allà. I és aquesta, mira.
1: La magia, la cheia de graça, ela menina que vem que passa.
0: Em moro de ganes de tornar a Brasil.
2: Això és Garota d'Ipanema, que en aquest cas és una de les cançons més versionades de la història.
0: Sí.
2: Per exemple, té una versió Frank Sinatra.
0: Sí.
2: Però aquests són, jo crec que, dos emblemes del Brasil. Són Caetano Veloso i Roberto Carlos, que per això em dic jo Roberto Carlos.
0: És veritat.
2: Per aquest home que canta això.
0: Imagina't ser-hi per allà, per alguna cafeteria, algun talet, alguna terrasseta per allà, per Ipanema, fent una copeta amb bossa nova en directe. Això ho he viscut jo, i jo pensava que tocava el cel, saps?

0: No em diguin que això no sona
1: que,
0: a París.
1: Home, tu saps que jo tinc debilitat per dos accents. Un és el francès, i l'altre és el brasiler.
0: Oh.
1: I em diuen quatre coses en francès i en brasiler.
0: Et guanyen.
1: I ja m'han guanyat.
0: De París. Escolta'm, sí. Venim a Espanya?
1: Hi ha molta gent que fa escapadetes de cap de setmana a Madrid.
0: Van a veure musicals a Madrid.
1: I tant. Mm. Per exemple, no? Per tant, seria...

0: de Madrid.
1: Una cita meravellosa de dir Madrid. A mi, vaja, m'han tractat sempre meravellosament.
2: Sí.
1: A més, és que saps què passa de Madrid? Que jo, tothom que conec de Madrid, saps el millor de tot?
2: Què?
1: Que no és de Madrid.
2: Que no és de Madrid, és veritat.
1: Tots els meus amics que tinc a Madrid, cap és de Madrid.
2: És que és veritat.
0: Que me dejo la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid.
1: És una ciutat que a mi m'emociona perquè, al final, és la capital de l'estat i és lloc on hi ha tot el poder, però també té moltes coses interessants de la cosa del poble. I...

0: Així és el que provoca això.
1: Però escolta'm una cosa, Robert, per què aquesta cançó continuem plorant i emocionant-nos sempre tots igual? És una passada cançó. Ai, que maco. Escolta, i ara...
0: Això és la música.
1: És la música, que té un poder enorme. I a més, Robert, ara hem d'afegir un altre record més a Barcelona, aquells records...
0: La gent deu dir que aquest tio plora cada setmana.
1: No, és igual, però és maco. I que els homes també... Escolta, ploreu també, els homes. Què passa? Ai, s'ha emocionat, de veritat. No, jo t'anava a dir que ara, a més, afegim un altre record, i és la sort que hem tingut la gent de la nostra generació, els que aquest 2026 estem vius, perquè podem afegir el record de les Olimpíades, a més, el record de la inauguració de la Sagrada Família. Jo vaig pensar en el meu iaio, amb amics que han mort, amb familiars que ja no hi són, i dic, tota aquesta gent...

0: Sí, jo... Escolta, això no m'ho facis perquè jo ara m'emociono també.
1: És que, no sé...
0: És que és maquíssim,
1: Ho explicaré perquè és que no sé què em passa a mi amb aquesta cançó.
0: Jo si l'arribo a saber no la posem,
1: Més de 30 anys després d'allò...
0: És maquíssim.
1: És l'única cançó al món, l'única...
0: Sí.
1: Que és... Només que sento la primera nota, em provoca això.
0: Sí, sí, no, t'entenc perfectament, perquè jo me la poso de vegades a casa i és que, bueno, és com si fos la primera vegada, no? Quina màgia, la veu del Freddy, de la Montserrat, mare meva.
1: És espectacular.
0: És espectacular.
1: Alicia Escribano, moltes gràcies per fer la màgia a la ràdio.
0: Ara acabem i en fem una abraçada,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sisplau. Gràcies per emocionar-me així, per portar-me aquesta cançó al final. Visca Barcelona!
0: Visca!

0: Bueno, pues espero que os haya gustado la postal sonora de mi vida. Os dejo con Serrat.
1: Nos ha encantado, Belén. Ha sido una maravilla. Gràcies per acabar amb Joan Manuel Serrat.
2: A conseqüència d'una osada pirueta que l'intèrprete salvó con frialdad.
1: No em diguin que no és meravellosa.

0: La Belén filant la seva vida amb les cançons que l'han marcat. Això és el relat d'una vida, les cançons d'una vida. Seguim amb Bones Mans.
1: A Onda Cero Catalunya, amb Bones Mans, amb Robert Calvo. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
0: Així, amb aquestes emocions hem arribat a les 7 del matí. Fa una hora, aproximadament, els he explicat que Yesterday, de The Beatles, és la cançó més versionada de tots els temps. Encara que va frec a frec amb Summertime. Summertime? Saben quin és? Summertime, and the living is easy. Temps d'estiu, la vida és fàcil, diu. Bé, potser no per tothom és fàcil. Hi haurà persones aquest estiu que, pel motiu que sigui, no ho estaran passant bé. Potser estaran hospitalitzades, potser no es podran moure de casa per un problema físic, o potser no sabran ni tan sols que ha arribat l'estiu. En fi, per a totes les persones que tenen algun problema, el que sigui, per petit que sigui, sàpiguen que les dones i els homes que fem aquest programa procurarem fer la millor ràdio per curar les ales trencades.
2: Chiquitita, tell me what's wrong.
1: Cada diumenge, de 6 a 8 del matí,
2: you're enchained by your own sorrow.
1: Informació i divulgació de la salut.
2: There is no hope for tomorrow.
1: Amb Robert Calvo.
0: Hi haurà algú seguint. How I hate you, see you like this. No? O no quisiera verte así. Això que escolten és Chiquitita. I és obra de Björn Ulvaeus i Benny Andersson, els dos integrants masculins de la històrica formació sueca ABBA que completaven Frida Lyngstad i Agneta Falskog.

Aquest tema és un dels majors èxits del grup, però el més important és que ha fet història per ser una cançó solidària. Els autors la van concebre com una balada per consolar un ésser estimat que estava trist i que estava passant per un mal moment. Però es va acabar convertint en un himne benèfic perquè la banda va donar tots els seus drets d'autor a UNICEF de manera perpètua. El grup musical i aquesta organització no governamental van prendre una històrica decisió i des de llavors, des del 9 de gener del 1979, la cançó segueix generant milions per finançar programes de protecció infantil. La versió en espanyol del tema, recorden allò de

0: Aquesta versió va suposar un èxit tan massiu que va acabar d'impulsar-la com a tema que ha fet història. Aquest regal d'Ava segueix transformant la vida de la infància de molts països 45 anys després d'aquella decisió. Ho veuen com sí que tenia raó jo quan a l'inici els deia que la música té un poder transformador? A dia d'avui, Chiquitita segueix suposant una quantitat molt important de diners a Guatemala, on els drets d'autor de la cançó cobreixen els salaris i la capacitació d'equips, de psicòlegs i de treballadors socials de diferents regions que lluiten contra l'abús envers les nenes. Una d'elles, una d'aquestes psicòlogues, és l'Andrea Beatriz Calisto. I ho explica així.
1: Mi trabajo no debería de existir. El abuso sexual no debe existir. Lamentablemente, en las regiones en las que nosotras trabajamos, el machismo y el patriarcado está muy marcado. Esto limita los accesos en algunos momentos a las comunidades. Cuando nosotros nos dirigimos al hogar, vemos desesperanza, hay mucho aislamiento y no queremos esto para ellas.
0: Només el 2023, UNICEF...

va poder fer servir aquests diners per oferir assistència a 1.000 supervivents d'abusos en àrees remotes i va oferir tractament i suport preventiu a més de 10.000 nenes en aquell país, a Guatemala. Gràcies al finançament especial d'ABBA, a través d'aquesta icònica cançó, Chiquitita, UNICEF ha pogut portar a terme aquests programes que permeten fer tallers a les zones més vulnerables del país, on la violència i l'assetjament són amenaces quotidianes. Chiquitita no és només una cançó. És un himne d'esperança que es tradueix en accions concretes. Amb aquests recursos, UNICEF detecta casos aviat, ofereix suport integral a víctimes i a les seves famílies i les protegeix socialment. Així doncs, sàpiga vostè, sí, vostè que m'escolta, que cada vegada que es reprodueix aquesta cançó en qualsevol de les plataformes que ho pugui fer, està contribuint al bé comú.

tothom que està emocionat a aquesta hora i que ens escolta, gràcies per fer-ho, per estar a l'altra banda de la ràdio en aquest dia 21 de juny, Dia Europeu de la Música.

0: Avui estem venerant la música en aquest programa. Estem fent un viatge per les cançons de la nostra vida, que algunes són molt importants a la història. Bé, el cas és que de música se'n fa des que l'home és home. La percussió és música, no? Bé, no sé si els nostres avantpassats, els neandertals, els denisovans o el primer Homo sapiens de fa ara uns 350.000 anys ja cantaven alguna cosa, no ho sé. El cas és que tots els individus que al llarg de la història de la humanitat han fet música són superiors a la resta. No ho dic jo, eh? No, no, ho diu la ciència. Manuela del Caño, què tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Manuela del Caño es una mujer que ahora les presentaré, que tiene mucho que ver con la música y con la ciencia también. Y es una mujer a la que tengo muchas preguntas por hacerle y que voy a necesitar tres programas con ella. Pero bueno, vamos a intentar resumirlo todo, porque hay cosas muy importantes que contar en este día en el que recordamos la importancia de la música. La percusión es música.

0: música clásica, música de reggaetón, música electrónica y música de folclore. Pero la sorpresa fue que al mirar los cerebros lo que se vio es que unas regiones muy concretas, los ganglios basales y la región de la, del procesamiento auditivo, estaba mucho más activado con el reggaetón, muchísimo más. Y en concreto los ganglios basales, que esta es una región que está muy relacionada con algunas de las enfermedades también neurodegenerativas como el Parkinson, ¿no? Entonces, de alguna manera, estábamos viendo que esas regiones estaban más activas y por lo tanto estaban produciendo un estímulo.
1: Un estímulo que es
0: peor.
1: Un estímulo superior al de la música clásica es el reggaetón, pero lo que nos demuestra esta charla con Manuela es que la música es importante desde el primero de nuestros días hasta el último. Y nos decía hace un rato Belén Gómez del Pino aquí que el oído humano es capaz de seguir oyendo incluso 30 minutos después de haber fallecido la persona. Es decir, el sonido es lo último que perdemos. Por tanto, disfrutémoslo mientras lo tengamos en vida y podamos gozar de la maravilla de la música en todas sus expresiones, sin ser clasistas además, y escuchando música de todo tipo que nos nutra y nos alimente el alma, el espíritu y el cerebro. Manuela del Caño, muchas gracias por haber estado aquí, gracias por contarnos cosas tan, tan interesantes. Y vamos, esta charla no se queda aquí, ¿eh? Yo quiero una segunda parte.
0: Perfecto, pues gracias a ti por darle espacio a la música y a la neurociencia y, por supuesto, encantada de seguir hablando contigo cuando quieras.
2: A Onda Cero Cataluña, amb bones mans, amb Robert Calvo.
1: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. Pitu Sitges, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé, molt alegres que estigues aquí una setmana més, en aquest dia tan especial per aquest programa, que estem fent això que és espaterrant avui, amb tanta música, amb tantes cançons, que estan construint una història que al final aneu teixint avui aquí a tots els col·laboradors i col·laboradores. En Pitu, vaja, una altra cosa, no, però música n'escolta tot el dia al gimnàs, oi?
3: Tot el dia i de tota mena, i de tota lletra i de tota melodia.
1: Bueno, a veure, boleros no.
3: Boleros també, ah, sí? Eh? Jo escolto de tot.
1: Sí, però vull dir, a l'hora de fer classe no pones
3: boleros. A l'hora de fer classe no, però potser a l'hora de sortir sí que em poso algo més relaxat, algo diferent.
1: Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices.
3: Per exemple, no? Per exemple.
1: Doncs en Pitu Sitges, que ja ho sap l'audiència d'aquest programa i els que s'assumin avui aquest programa, gràcies, benvinguts. Doncs ell és entrenador, ell és, treballa en un centre esportiu, fa fitness, que es diu, i a més coordina tot un equip de persones, per tant, i porta més de 25 anys en el sector, per tant, una persona super, super qualificada. I avui li hem encarregat el mateix que la resta, que és que ens faci una secció de la seva temàtica, però molt musical. I, clar, en el gimnàs se sent molta música, com dèiem, però ell ens ha portat una selecció de les millors músiques per fer classe i ens explicarà sobre aquestes músiques quina classe estem
3: correcte,
1: fent, no?
3: Correcte, correcte. Llavors, és super important el nivell de música. Pensa que tot el dia al gimnàs hi ha música, ja sigui per un fil musical que té el gimnàs o per el que portes tu als cascos, o sempre, sempre hi ha música, sempre. I és un motivador també a l'hora de fer l'exercici, no? Et dona energia, et dona ritme, et fa pensar coses que potser la música et transporta a un moment o a una persona en especial, no? I, per exemple, jo el que faig a les classes miro molt el tipus de lletra, no només la melodia i el ritme,
1: molt bé, això,
3: sinó... la lletra de la cançó és molt important, perquè a vegades hi ha molts monitors que es posen cançons en anglès que no saben el que diuen, i potser aquesta lletra...
1: diu coses ostres, molt fortes.
3: Clar, i hi ha gent que sí que sap l'anglès, no? I llavors, jo miro molt, també, el missatge que dona la cançó dintre de la classe.
1: Veus que bé? I per què comencem, a veure?
3: Comencem per Body Pump.
1: Body vale? Pump, eh?
3: Que Body Pump.
1: Ara explicaràs, ens tornaràs a explicar de què va. Som-hi.
3: Sí.
1: Si vegessin ara mateix el que està passant a l'estudi, aquest és el poder de la música, entre molts altres, eh? El poder de la música és que en Pitu acaba de fer així amb el braç, se me pones el vello de punta.
3: Sí, és que sembla mentida, jo porto 25 anys donant classes, però quan li dono el play i sona una cançó com aquesta, és que em canvia tot.
1: Això és impressionant, eh?
3: Sí.
1: Ja hem escoltat en la darrera hora moltes coses sobre la música, molt interessants totes, que ens ajuden a entendre també la reacció del nostre cervell i dels nostres sentits amb la música, què estimula, què no estimula, què estem treballant escoltant una música o una altra, però al final el millor de tot és que la música és emoció.
3: Sí.
1: No tota, no tota emociona, però la que emociona, la que t'arriba, al final l'art és això, t'ha d'arribar a la

0: O t'arriba o no t'arriba. A vegades una persona va al Prado i diu, és que a mi les menines no me dicen nada.
1: Clar.
0: Saps què vull dir? I una altra persona es queda allà absorto con les menines. Però la música, a més jo crec que la música té aquest poder, no?, de que ha traspassat tota la història de la humanitat, perquè arriba tota la història de la humanitat en diferents formats, i a tots ens emociona en algun moment, no? Vull dir que és impressionant. Body Pump, què es fa Body Pump?
1: Mira, el Body Pump, per començar, aquesta cançó, les cançons que posen a Body Pump són amb molta energia, perquè et donen molta motivació. De fet, perquè has d'aixecar pes. I al aixecar-te el pes, és a dir, tu quan aixeques pes, pots posar-te qualsevol música. Això cadascú es motiva amb el seu estil, no? Mm-hmm. Però en general, aquest tipus de melodia sí que et dona per... Ostres!
0: Lo voy a hacer porque lo voy a hacer,
1: ¿no? I quan veus a la gent que comencen les primeres notes i ja comencen a moure la barra del pes i els veus contents, que dius, lo he hecho bien. Deixem a un costat el que és el body pump i anem al body balance.
0: Vale.
1: Et sembla bé?
0: Ens expliques què és.

0: la música té aquest poder, no? El poder de teletransportar-te en un moment. Jo sol tancant els ulls per fer aquest viatge.
1: Què imagines quan tanques? Quan has tancat els ulls, què has imaginat?
0: A mi em passa una cosa que quan tanco els ulls no puc parlar. O sigui, no puc parlar aquí a la ràdio, perquè no sé on estic mirant. Però és tan espectacular el fet que una cançó, a més d'emocionar-te, et pugui transportar a llocs que no existeixen, o que existeixen també. Però ara mateix jo estaria a Mart. Conec la superfície de Mart i m'estic imaginant la superfície de Mart.
1: Ostres, quina diferència. Jo estaria pensant una altra cosa totalment diferent.
0: Mira, on estaries, al fons del mar?
1: Jo, bueno, estaria a la vora del mar amb una tovallola, un pareo, fent posicions de ioga.
0: Ai, doncs que bé.
1: En una posta de sol.
0: Això que estem escoltant, per què s'utilitza? Per body balance, què és body balance?
1: Body balance és una barreja entre ioga, tai chi i pilates, vale? Que sí que hi ha moviments més suaus, no són tan ràpids ni tan forts com el body pump, no? És més postural, encara que treballes també una miqueta la força en segons quins tipus de tracks, per exemple, els guerreros, però és com molt, molt relaxant. De fet, durant la classe, moltes vegades jo els demano que no em mirin, que tanquin els ulls i que m'escoltin.
0: Però ara, vostè que està escoltant la ràdio, no ha de tancar els ulls, perquè els acaba d'obrir fa una estona. Si els acaba d'obrir ara, és una mica tard, però no passa res, mai no és tard. Si la ràdio és bona, vull dir. En Pit ens ha portat avui a la seva classe del gimnàs, veus? La música ens ha teletransportat a aquella sala de fitness on ell treballa.
1: Que guai, eh? Ostres, sí, m'encanta.
0: El teletransportar-se de la música.
1: Sí.
0: Però, evidentment, com a totes les persones que estan passant avui per aquí, li vull preguntar si ell té una cançó de la seva vida.
1: Sí. Jo tinc una cançó, ostres, em fareu plorar, eh?
0: Per què?
1: Perquè sí, perquè és molt maca. Em fa recordar, doncs, els meus pares, el meu germà quan anàvem junts a la casa dels caps de setmana, no?
0: Sí.
1: I és aquest tipus de música que jo segurament no escoltaria, però que els he escoltat els meus pares, no? I és com, ostres, sempre que l'escolto, és com...
0: És aquesta cançó que estem escoltant. Escoltem-la.
1: No, esta no és. Esta.
0: Aquesta. Aquesta cançó es va llançar el 1983 per la banda alemanya Nena i es titula, Pitu, com es titula?
1: 99 Red Balloons.
0: Que vol dir 99 globus vermells. Sí. És una cançó protesta sobre l'absurditat de la guerra, fixa't tu. Ara que hi ha 130 conflictes bèl·lics oberts al món, ho diu la Creu Roja, doncs és interessantíssim que portis aquesta cançó, perquè és una cançó que parla sobre l'absurditat de la guerra i la paranoia. I darrere d'aquesta melodia s'hi amaga una història fosca sobre un holocaust nuclear accidental que es va desencadenar per un grapat de globus inofensius. 99 globus vermells. Mira, la història diu que la idea va néixer el 82. Tu de quin any ets?
1: 84.
0: El 84, com jo. Doncs del 82, durant un concert dels Rolling Stones al Mur de Berlín, en acabar l'espectacle, la banda britànica va alliberar al cel centenars de globus vermells i el guitarrista de Nena, que estava allà, que el Carlo Carges, estava entre el públic i va preguntar-se què passaria si aquests globus creuessin el Mur de Berlín i entressin a la Unió Soviètica en plena Guerra Freda. I d'això va la cançó.
1: Oh, que bonic.

0: per tant, missatge pacifista en aquest matí. La música també és això, sí. La música és missatge.
1: Sempre diuen, no?, la música calma les fieres.
0: Sí, bueno, algunes fieres no les calma. I algunes cançons no calmen les fieres.
1: Ja, també és veritat. Però
0: estimulen,
1: bueno.
0: Però les cançons, moltes d'elles, segurament la majoria, tenen un missatge, el que sigui. I aquest en té un de molt profund, que a més té un missatge pacifista, que ens ha portat avui aquí el Pitu, que és interessantíssim. Què passaria si els globus vermells que avui porta en Pitu així com un nen petit... Mira, hi ha una escena de Mary Poppins Returns, del Regreso de Mary Poppins, que és de l'any 2019, crec, la pel·lícula, que Angela Lansbury, abans de morir, fa una escena allà que dona globus. I ella diu, si tu ets un nen, el globus seguirà surant a l'aire i t'aixecarà i et portarà on tu vulguis. Però si no ets un nen, el globus caurà a terra.
1: Sí, totalment.
0: Per tant, fem que els globus s'aixequin.
1: Sempre.
0: Pitu, que vagi bé. Fins la setmana.
1: Gràcies.
2: Amb bones mans, amb Robert Calvo.
0: Quan arriba aquest moment del matí, rebem a l'estudi de la Bones Mans un home que és l'actor empadreït i també una mica macarra, músic a les nits i a vegades es posa una mica castizo. Francisco Mario Toro Gutiérrez, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, Robert.
0: Dic tot això perquè avui has vingut una mica d'aquella manera. Has vingut una mica con el cuello levantado, una mica amb la camisa...
3: Les patilles bien perfilades. Hoy me he repeinado bien, sí. Bien repeinado.
0: Sí, però no s'imaginin que vagi en Fran Toro com John Travolta fent de Danny Zuko. No, és un altre estil.
3: És un altre estil que té a veure amb el llibre que porto.
0: Ah, perquè jo li vaig dir, tu parlaràs de llibres, com cada setmana, però és que fem el dia de la música. I la música també deu estar present als llibres. I a la vegada fa
3: quadra.
0: Salut, perquè són llibres que curen.
3: Que curen, clar que sí, com la música. Avui aporto un llibre que es diu Cómo perdimos Madrid. Ja me voy a poner un poco chulapo, Robert. Cómo perdimos Madrid, Gabinete Caligari. És un llibre escrito por Carlos H. Vázquez,
0: sí.
3: Publicado por Silex Ediciones, que es una editorial precisamente especializada en libros relacionados con música.
0: Ah, mira qué bien.
3: Sí, atención a Silex Ediciones. El libro Cómo perdimos Madrid hace un repaso exhaustivo a la historia de la banda Gabinete Caligari.
4: Sombras negras en la catedral.
0: Así un poquito.
3: Gabinete Caligari nació en 1981.
0: ¿Tú ya estabas aquí? A mí me faltaba.
3: Yo ya estaba aquí.
0: En
3: la movida madrileña, mira, representaron el afterpunk más siniestro, como muestra esta canción, con canciones oscuras en un principio, referencias a las guerras mundiales o al expresionismo alemán, que es de donde recogen el nombre, en concreto de la película, El Gabinete del Doctor Caligari. Con su pose castiza, chulapa y muy madrileña, enseguida se ganaron por derecho propio el nombre o la etiqueta de los padres del rock torero.

0: estàs disfrutant avui? Estàs gaudint, Fran?
1: Moltíssim, moltíssim.
0: Frank
1: no
0: és fan de Gabinete Caligari i que ens està explicant aquest llibre que ha fet Carlos H. Vázquez sobre la història d'aquest grup. Que van tenir imitadors, no? Va ser en aquella època, la de més auge de la banda, en la qual, fins i tot a la televisió, dos mites de l'humor els imitaven així.

0: Quan està a punt d'acabar el programa, arriba a l'estudi la Míriam Frank i el Forcea, que és la dona que posa música en el meu dia a dia. A vegades una música més heavy metal i a dies que és una música molt més celestial. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Despacito.
0: Aquesta és una de les cançons. Aquesta és una de les cançons que més ha triomfat a la història de la música.
1: Se m'ha quedat.
0: El Despacito,
1: l'he escoltat aquest matí i se m'ha quedat en bucle i no hi ha manera. Estic Despacito tot el matí.
0: Això passa amb les cançons, no? Que si l'escoltes moltes vegades, o a vegades et passa allò que a mi em passa aquí a la redacció, que a vegades vaig cantorrejant, no a tothom li agrada això, per cert, però a vegades vaig així com cantorrejant perquè se m'enganxa una cançó...
1: És que no pares, eh?
0: No paro. Hi ha gent que diu, no para. I vaig tot el dia cantant la mateixa cançó. Això
1: és
0: una explicació?
1: I saps per què passa?
0: No.
1: Sí, doncs jo t'ho explicaré. Aquest fenomen afecta, no pateixis, el 98% de la població. El 2% restant, de veritat, els admiro, perquè és al·lucinant.
0: Hi ha persones que asseguren que mai no han escoltat música i han sobreviscut, i no ho entenc.
1: Sí, doncs això és mentira, segur. Té una explicació neurològica relacionada amb la memòria a curt termini i l'anomenat bucle fonològic. El cervell humà detesta les tasques inacabades. No sé si a tot passa, jo que tinc una mica de toc, és horrible això.
0: Què vol dir detectar les tasques inacabades? Allò que no
1: detesta,
0: has fet.
1: Detesta.
0: Ah, detesta.
1: Per exemple, pots deixar... Vale, no pots deixar de fer.
0: Clar,
1: no? Doncs això és una tasca inacabada, per exemple. I té una gran facilitat al nostre cervell per recordar patrons rítmics i repetitius. Quan escoltem una estructura musical molt simple, com el Despacito, no? El cervell la processa a l'escorça auditiva. Si estem fent una tasca rutinària, com treballar, que no requereix gaire atenció, no direm treballar, direm rentar els plats, per exemple, o caminar. Doncs el cervell es posa en pilot automàtic i comença a repetir la tornada per mantenir-se actiu, no? Despacito, no? Vale? És una mena de picada a mans mental, m'explico. Com que la cançó s'ha gravat com un patró perfecte, el cervell la reuneix de manera cíclica i no sap com tancar el fitxer de la memòria.
0: Que fort!
1: Perquè segurament no sabem com continua la cançó, amb la qual cosa només...
0: L'estribillo, la tornada.
1: Cantem, la tornada. Com ho podem curar, això?
0: No, que no es curi, que és meravellós.
1: Ah, però tot el dia amb la mateixa tornada és horrible,
0: és igual, tens una cançó que tot el dia t'acompanya, és meravellós.
1: Mira, el primer... Sí, senyor, si vostè no és com el Robert i vol trencar aquest cicle,
0: sí,
1: de que no vol estar tot el dia amb aquella cançó al cap, el primer que ha de fer és escoltar sencera, a principi a fi, la cançó per reiniciar...
0: Aprendre-se la memòria,
1: cervell,
0: senyora.
1: I dir-li, escolta, la tasca s'ha acabat, ja està, ja he escoltat tota la cançó, així que la cançó ja no la vull tornar a escoltar al meu cervell. I el segon que pots fer és mastegar xiclet.
0: Ah, sí?
1: Perquè desvia la teva atenció, eh? Li han recomanat a la meva filla que durant els exàmens mastegui xiclet.
0: Perquè refresqui
1: per centrar-se la... i per centrar-se en una altra cosa que no siguin distraccions de mira una mosca. Doncs això.
0: Potser així... és el que me'n falla a mi, m'assegueix xiclet més a la vida.
1: Doncs mira.
0: I així no obro la boca.
1: No, et pots parlar amb el xiclet a la boca.
0: No, sí, però no fem allò... No ensenyem el xiclet, vull dir que...
1: No, això no, però sisplau. No,
0: siguem, no siguem grullers.
1: No, sisplau.
0: Molt bé. Doncs a mi quan em passen aquestes coses, de que en un moment donat del dia se m'enganxa una cançó i ja no la paro de cantar durant tot el dia, dic, tot el dia m'ha acompanyat aquesta cançó. A vegades penso en els cantants, ara ja tenen tècniques molt més eficaces, que és posar-se una pantalla davant amb les lletres de les cançons.
1: Ui, la Aitana es posa uns prompters amb una lletra de...
0: Però
1: ara ja els 60.
0: Això no existia. No. I jo em pregunto, com, per exemple, no sé, el Luis Miguel es podia prendre tots els boleros del món, aquells que cantava?
1: Jo crec que hi havia trossos que se'ls inventava.
0: És a dir, el público...
1: Ah, exacte. I això del público, ara vosaltres...
0: És molt recurrent.
1: No me'n recordo o no tinc ganes de cantar.
0: Si la Míriam estigués damunt d'un escenari i hagués de dir ara us cantaré la cançó de la meva vida, quina seria?
1: Doncs mira, sempre em dius... Ai, és que sempre ets molt sincera, sempre fas el que vols... És que és important això, Robert. Hem de viure a la nostra manera.
0: Ui, m'encanta esto. No, és molt positiva, de debò. Aquesta és una de les cançons més versionades de tots els temps. Els sona, no, la melodia? A Aquests són Sempre Sí, Míriam, que m'encanten, a mi,
1: sí,
0: ho saps, no?
1: Sí, ho sé, a mi també.
0: Una formació liderada per Rafa El Marcha, que són de Sevilla, són uns homes i dones que ens alegren la vida així, a la seva manera.
1: He de dir que l'original, la My Way, de Frank Sinatra, no té comparació. És a dir, és un tabacle.
0: Però mira, Sempre Sí fa una cosa que a mi m'agrada molt fer, que és portar-ho tot al flamenc, per exemple.
1: Clar,
0: no?
1: Però com que sé que tu ets molt flamenc, i a mi m'agrada molt aquesta versió, i així l'entenem tots,
0: clar,
1: doncs he decidit triar aquesta cançó, però hagués posat l'original, que és My Way, de Frank Sinatra.
0: No, però m'agrada molt més aquesta versió, perquè ens posa ritme al cos, ens posa palmes,
1: mira,
0: són... Vamos allá.

0: 생각해도
1: 한번
0: així s'ha de viure la vida, tu, a la vostra manera. Cadascú que faci sense molestar els altres.
2: Això. Però la seva llibertat acaba on comença la de l'altre. Però mentre gaudint, vostè...
0: Hem de plorar, hem de riure, hem d'estimar, hem de tot.
2: Perquè, a més, això és tan ràpid, tan fugaç...
0: I d'escoltar música, tu.
2: Per favor, és que...
0: Jo no,
2: o sigui, a més, que ja ho hem explicat aquí en aquest programa, que ha estat molt emocionant aquest programa, hem descobert com el cervell interpreta la música, com la processa, com la reserva...
0: Que la música és molt important per la nostra salut.
2: No, la música és crucial, vital. Sense música no podríem viure. Aquest és el missatge que crec que ha de quedar d'aquest programa. Sense la música no podríem viure. I és meravellós i molt emocionant. M'estic emocionant i no vull plorar.
0: No, doncs tanca ja el programa, tanca'l. Que si plores tu, va, ploro jo i no. Míriam, avui és un dia feliç.
2: T'escoltem demà a partir de les 12:20. De les 12:20 aquí a la ciutat. Però saps què passa? El pitjor de tot demà saps què és?
0: Demà... Crec...
2: Que jo no hi soc. Me'n vaig uns dies de la ciutat. De la ciutat.
0: O sigui, he
2: de
0: descansar. Has d'estar aquí, no?
2: Home, per favor.
0: Perquè jo m'he preparat més seccions, eh?
2: Vamonos!
3: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo. En bones mans, la salut des de la ràdio.
2: És l'hora d'anar rubricant ja aquest programa que hem fet en les darreres dues hores de ràdio per parlar de la música, del poder de la música.

0: És tan veritable això que diu la Sole Jiménez en el seu darrer disc, que es titula Ser Humano. Aquesta cançó es titula Hay canciones que te hablan. Jo diria todas las canciones te hablan, o casi todas, ¿no?
1: Las canciones van tan lejos porque viajan en el tiempo.
0: En el tiempo y en el viento, perquè la música hem descobert que és això intangible que té tant de poder sobre la nostra salut, sobre les nostres emocions, sobre el nostre sistema cerebral, sobre tantes i tantes coses que passen al nostre cos i que no ens adonem que la música les modifica, les transforma, les fa sortir a l'exterior. En fi, avui hem fet un viatge sensorial impagable, senyores i senyors. Tenia moltes ganes de fer aquest programa de ràdio, ho saben bé les persones que han anat passant per aquí en aquest, aquest espai especial que hem fet avui, dedicat a la música, al poder de la música, en aquest dia 21 de juny, que és el dia europeu d'aquest art intangible que ens ha regalat tant i que ens segueix regalant tant fins al darrer dels nostres dies. Gràcies a totes les persones que han estat a l'altra banda de la ràdio, escoltant atentament, emocionant-se amb nosaltres, vibrant amb cadascuna de les persones que ha passat per aquí i amb les cançons que ens han proposat, perquè ens n'han proposat de tota mena, eh? Des d'una cançó, una Ave Maria, també hem escoltat Adele, hem escoltat Sabina, hem escoltat Mocedades... Hem escoltat moltes coses, moltes coses. Ja m'estic oblidant de tot el que ha passat aquí en aquest programa perquè ha estat tan intens, que encara no m'ho crec. I hem descobert també l'origen de la música, que com tot, gairebé tot el que passa en aquesta civilització té el seu punt de partida a l'antiga Grècia. I ha arribat el moment de la veritat. Perquè aquí tothom s'ha mullat avui. Tothom ha respost a la pregunta que jo els he anat fent durant la setmana. Quina és la cançó de la teva vida? Alguns n'han escollit més d'una.

passa res, no passa res. Però jo he procurat cenyir-me al que vaig demanar i que he insistit que passés. I no sé si aquesta és la cançó de la meva vida, però sí que és la que millor explica la meva manera d'afrontar la vida, sobretot en aquest moment. Me'n vaig a l'any 1973. Els parlo d'una dona que es diu Evangelina Sobredo Galanes, Cecília.

doncs sí, el que diu aquesta cançó és veritablement el que sento, el que sento sempre en el camí de la vida, que és anar passant, fent el meu peregrinatge, i l'important no és el final, no és Ítaca, no és la meta final, és el camí. No quita.

0: Nunca es tarde.
1: Mi pie siempre en el estribo.
0: Senyores, senyors, que la vida sigui això, una passejada, que anem caminant mica en mica, piano, piano, si va lontano, i que quan arribem al final, que espero que falti moltíssim, esclar, el seu final i el meu, puguem dir que en el camí ens hem trobat amb gent que ens ha nodrit, amb persones que ens han fet millors persones a nosaltres, i sobretot que hem pogut explicar la nostra vida a través de les cançons, que el dia que faltem d'aquí es pugui explicar la nostra història a través d'una llista de reproducció. A vostès els desitjo molt bon diumenge, molt bona setmana. Gràcies per ser-hi una vegada més aquí, a l'altra banda de la ràdio. Tornem diumenge que ve a les 6 i 5 minuts del matí per seguir explicant les històries de la vida i per seguir caminant aquí a la ràdio.
2: Amb bones mans, amb Robert Calvo.

0: no contempla el matrimonio legal igualitario.
1: Ya está aquí Marina haciendo lobby por Uruguay, defendiendo.
2: Yo creo que Uruguay no es.
1: Ah.
0: Uruguay, Colombia o Perú. Bueno, pues nada, que les escuchamos.
3: Los sábados y los domingos son para Julia. De 8 a 12, Hello. En Onda Cero.
4: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
5: Consigue grandes ofertas este Prime Day. Del 23 al 26 de junio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
6: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
7: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
8: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
9: Caral, Diego, Biel, vosaltres sou tres dels responsables del curtmetratge No puc més. Expliqueu-nos de què tracta aquest curt.
10: Tracta sobre la salut mental, sobre un problema que està avui en dia, però no el considerem tan important. I és bastant important perquè necessitem ajuda i a vegades som incapaços de demanar-la i això ens afecta a la vida quotidiana.
9: D'on vau treure aquesta informació per fer el curt?
11: Pues, nosaltres, quan vam decidir el tema del curt, vam veure que molts patíem atacs d'angoixa i estrès i moltes coses així, i totes les escenes del curt pues, són problemes que ens ha passat a nosaltres. I la informació la vam treure de coses que ens sentíem nosaltres i d'internet també.
9: Què heu après d'aquest curt a l'hora d'informar-vos, de buscar la informació rigorosa i que es pugui verificar?
12: Doncs per buscar coses és important, hem millorat, perquè no tot és veritat i tenim que buscar en fonts fiables i per això hem millorat, perquè ara traiem informació que sabem d'on és i és veritat.
9: Anna Gravalosa, mestra de l'Escola Mansuet, què tal? Molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
9: Com d'important és pels alumnes formar-se en educació mediàtica?
13: Per nosaltres és importantíssim. Vivim en un món connectat, un món ple de pantalles, de xarxes socials, de jocs online, de molta informació que sembla un bombardeig d'informació constant, no? I que ells siguin capaços de poder analitzar-la, poder ser crítics amb ella, veure si és falsa, si és real, que puguin tornar a preguntar si això que passa és normal, que busquin diferents fonts i que al mateix temps, no, ells també l'utilitzin de manera responsable i crítica. Per nosaltres és vital i creiem que ho hem de seguir potenciant i treballant des de l'escola.
9: Un curt amb molts premis i amb molts reconeixements, que suposa això per vosaltres?
13: Per nosaltres és un honor i és un plaer, perquè al final estem donant veu al nostre alumnat, no? I per nosaltres és important que ells tinguin aquesta veu per entendre també el món des d'una altra perspectiva, des d'una altra mirada, i a partir d'aquí també, si més enllà el poden arribar a transformar per aconseguir una societat millor, millor que mai, no? I que tothom pugui reconèixer al final el nostre treball, el nostre esforç, la nostra dedicació i la nostra il·lusió. Per nosaltres ens fa sentir molt orgullosos.
3: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
14: Todos nos hemos inventado la vida de extraños por la calle. Como la de ese chico del ramo de rosas que acaba de perder el bus y que ahora nunca llegará al aeropuerto. Ni podrá declararse a su amor de la infancia antes de que ella tome el vuelo 374 destino Cabo de la Desolación. Si te montas películas allá donde vas, escucha Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Todos los miércoles

0: a partir de la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona, la teva radio. Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio.
1: Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran.
0: ¡Wow! ¿Y esta canción?
1: ¡Que se me acaba de ocurrir! Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
2: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
3: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
4: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
5: Verisure.
6: Onda Cero Tarragona.
7: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
8: Encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica coneixent projectes escolars, projectes institucionals i també parlant amb experts. Avui coneixem un projecte audiovisual amb el documental com a protagonista que s'anomena Nextas.
9: Nextas connecta cinema i educació per treballar continguts curriculars, fomentant el pensament crític, la interpretació del món i l'alfabetització mediàtica dels més joves. Es tracta d'una nova metodologia educativa impulsada pel director de Docs Barcelona, Joan González, en la que el documental forma part de l'aprenentatge escolar. Més de 400.000 alumnes, 1.000 escoles i 8 països europeus ja integren aquest mètode que posa a l'abast del professor més de 100 documentals, 1.400 clips curts i prop de 300 activitats didàctiques.
8: Parlem amb el seu impulsor, Joan González.
10: Nosaltres som tan atrevits que ens hem plantejat anar a l'aula i quan piquem a la porta i ens surt el senyor Aristòtil, li diem, escolti, vostè ha contribuït amb la paraula oral. Quan ens surt el senyor Gutenberg, diem, vostè ha contribuït amb la paraula escrita. Els hi portem els germans Lumières perquè contribueixin amb la paraula visual. És a dir, nosaltres pensem que si algú veu alguna cosa, l'entén més fàcilment que si no pas la llegeix o l'escolta. És a dir, és entendre a partir de veure allò que, a més, és documental, és a dir, és real, i cap d'ells ha estat pensat pel món educatiu. És el nostre equip pedagògic que els treu aquest suc perquè puguin ser útils en el procés d'aprenentatge, no? Per tant, és aquesta seqüència i aleshores l'equip educatiu el que fa és donar-li sentit i veure en quin moment, en quina matèria pot ser incorporat perquè els nois i noies aprenguin, no? Aquest projecte nascut aquí i aleshores quan vaig parlar amb Alemanya i amb Grècia, que van ser els primers, els hi vam dir, aquest és el projecte, us voleu sumar? S'ho van estudiar i van dir, ok, entrem. Actualment a Alemanya hi ha 100 escoles, a Portugal hi ha 100 escoles, però la gran sorpresa és de fa 3 o 4 mesos quan mirem des d'on s'ha entrat a la plataforma i descobrim que s'ha entrat des de 154 països.
7: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
11: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: La verdad no nos hará libres. Es nuestro rechazo a la mentira lo que nos liberará. Susan Sontag.
13: Mucha enjundia en esa frase de Susan Sontag. No solamente basta la verdad, también es necesario rechazar la mentira. esta hora random se cuentan verdades artísticas, medioambientales y científicas y encima las mezclamos en una conversación que siempre resulta muy nutritiva. Bueno, nutritiva y envidiosa, porque Antonio Martínez Ron lleva toda una semana colgando fotos de su viaje en el grupo de WhatsApp de la Random y nos tiene a todos. Buenos días, Antonio.
14: Buenos días, ¿cómo estáis?
15: Buenos días.
13: ¿Qué tal, Gallego?
14: Muy bien.
13: ¿Y el barroquista Miguel Ángel?

0: Més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
1: En Onda Cero,

0: Com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termoshow, ciència que crema, una espectacular exhibició que mostra com canvia la temperatura en diversos processos físics i químics. En aquest espectacle participatiu per totes les famílies i a partir de 8 anys, l'assistent experimentarà amb materials de propietats inusuals, barrejarà substàncies i descobrirà resultats sorprenents. Aquesta activitat es podrà gaudir fins al 7 de setembre. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i De Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional, format per Raffaele Bertolini i la pianista Antonella De Vinco, actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre, posant la rúbrica aquest festival que ha ofert 12 actuacions musicals a diverses poblacions gironines. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez, elaborada sobre paper, fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara. A través d'aquesta obra, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació col·laborativa que convida el públic a la reflexió i a la participació que es pot visitar fins al 18 d'octubre. Aquesta activitat està marcada dins la commemoració de l'any Gaudí.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
2: Pam pum petards! Tenim tots els petards que et pots imaginar! I els millors preus! Traques, trons, coets, packs d'estalvi i un munt d'articles més! Disposem de lots preparats de tot tipus! Infantil, adult, familiar i de venda ràpida! Perquè no t'hagis d'esperar! Pim pam pum petards! Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim, pam, pum, petards. També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Coma-ruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns. Pim, pam, pum, petards. T'estem esperant.
3: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
5: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
6: A la tertúlia que teníem aleshores hi havia l'Alfredo Martínez i li vaig preguntar: Alfredo, Julián Álvarez sigue interessant en el Barça? Em va dir sí.
7: Cert que necessiten un davanter, que Robert Lewandowski al 95% no continuarà en el Barça, però bueno, haurem de veure també quan ve cobrant, si el Barça compleix la massa salarial, el fair play.
8: El que també entenc és que el rol que té ara mateix l'Atlético de Madrid, defensant com un animal i jugant al mig del camp, això no és per Julián. A partir d'aquí, l'interès del Barça és real, el sabem molts. A mi em costa veure la xifra. És a dir, aquests 70, després del que va desembolsar l'Atlético de Madrid i coneixent l'historial entre aquests dos clubs, que els favors no van de Madrid cap a Barcelona, sinó a la inversa.
3: L'actualitat de Catalunya
9: sempre va amb tu.
3: Entra a OndaZero.es
9: /Catalunya.
3: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaZero.es/Catalunya.
10: Julia en la Onda, con Julia Otero.
11: Sepan vuestras mercedes que nadie puede disimular lo que le duele. Fray Luis de León.